heu dit que faci una cançó de coses impossibles, de tonteries molt divertides i d'altres sense sentit, de coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat de dir-ho tot, de no dir res i d'incloure bromes que potser no m'ajuden.

0: Rodríguez on Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: Turn it up. 107 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè millora la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I la Generalitat i Vietnam Airlines estudien establir un vol directe entre Barcelona i Hanoi que convertiria la capital catalana en la primera ciutat de l'estat amb aquesta connexió. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que les dues parts han assentat les bases per tal d'analitzar la viabilitat d'aquest projecte, tot i que ha advertit que el principal escull és la manca de disponibilitat d'avions de gran capacitat per part d'aquesta aerolínia. I ja també ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant, volíem dir, el país, enviant dos convois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, s'aixeca el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que ja ha calcinat, recordem, 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I en aquest sentit, diversos municipis de l'Alt Urgell han restringit aquest estiu l'accés a gorgs i rieres, precisament per prevenir incendis i evitar massificacions i actes incívics. Bassella i Coit de Nargó han regulat els accessos mitjançant decrets municipals vinculats al Pla Alfa, mentre que Organyà ha tancat també espais de bany per recomanació dels agents rurals. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la 2 a Òdena, direcció Barcelona, deixa encara un carril tallat i també hi ha retencions habituals als accessos de Barcelona, a la 2 a Cornellà, la P7 a Barberà i també a la C58 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de les línies R13 i R14 es restableix avui entre Lleida i les Borges Blanques després del robatori de cable que va interrompre el servei la setmana passada. Tot i això, es manté encara el servei alternatiu per carretera entre Lleida i la Plana Pica Moixons, mentre DIF continua reparant també els danys d'infraestructura. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció del mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos convois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, aquest matí s'ha aixecat ja el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que, recordem, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. Segons les mateixes fonts, no consten persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Secat. Per aquest incident, el telèfon d'emergència del 112 ha rebut un total de 31 trucades. I els Mossos d'Esquadra...

mira com juga sola. La miro i em somriu. Habita la Casa Blanca de l'altre costat del riu. Li diuen la reina boja, la reina del jardí. La lluna és la seva cova. Avui, com cada dia, la matinada l'ha sorprès, cavant i cavant la terra, plantant arbres i flors, mentre el món l'empresona en ella.

quan el sol fatiga. La reina aixeca el cap per mirar. És quan s'adona ferida que els de sempre li van destrossant tot. Callada i sense protestar, ella torna i torna ara a plantar. La lluna és la seva cova.

plantant arbres i flors, tot i que l'envolten de cucs d'asfalt, de pol·lució. Ella seguirà plantant colors.

0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Zona Sona.
1: Ràdio Manlleu.
2: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves
3: però l'alarma segueix sonant.

0: Són les 11. Són les 11. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial TENS en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè ha millorat la situació d'accessibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar, per tant, els topalls als preus del lloguer. I Catalunya ha tancat el segon trimestre d'aquest 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Segons l'enquesta de població activa, el nombre de persones desocupades s'ha reduït fins a les 343.000, amb 92.600 aturats menys que el trimestre anterior i 5.300 menys que ara fa un any. I Renfe, apartat de Rodalies, a l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional a Catalunya, Antonio Carmona. Carmona assumirà a partir d'ara noves funcions a serveis comercials. Renfe explica que els canvis s'han fet després de l'arribada d'Òscar Playà al capdavant de la nova empresa mixta de Rodalies. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. No hi ha hagut persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil ha hagut d'activar també la prealerta del Pla Secat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després dels compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen també una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de carreteres a Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. A més, recordem que la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat ja la circulació després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que va afectar-ne la circulació. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: la teva ràdio de proximitat.
1: You know the station. Ràdio Manlleu, la ràdio del Ter.

0: Són les 12.
1: Són les 12. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris de detenció al mercat de l'habitatge. Alhora, també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'accessibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I Catalunya ha tancat el segon trimestre d'aquest 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se, per tant, per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Segons l'enquesta de població activa, el nombre de persones desocupades s'ha reduït fins a les 343.000, amb un 92.600 aturats menys que el trimestre anterior i 5.300 menys que ara fa un any. I Renfe, apartat de Rodalies, l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional, Antonio Carmona. Carmona assumirà a partir d'ara noves funcions a serveis comercials. Renfe explica que els canvis s'han fet després de l'arribada d'Òscar Planyà al capdavant de la nova empresa mixta de Rodalies. I un incendi ha calcinat una casa ocupada de Pineda de Mar aquesta matinada i ha obligat també a desallotjar els ocupants de l'immoble i diversos veïns per precaució. Tot i el col·lapse parcial del sostre de la casa i els greus danys estructurals, no hi ha hagut ferits, ja que el matrimoni que residia ha pogut sortir a temps. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre l'edifici continua coordinat pel risc d'esfondrament. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i també amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les causes dels fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després dels compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i també els danys dels cultius doni resultats, però reclamen també una reunió urgent amb el Departament de Territori per abordar la gestió de les ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls a les carreteres a Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una variant, la B20, a Barcelona, deixa un carrer tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, també una altra, la P7, a Castellbisbal, deixa en aquest cas un vehicle al voral.
2: Notícies en xarxa.

sotrats i clavelleres, com una formilleta, em penses geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, ses vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les dues. Són les dues. Ràdio Manlleu.
1: Molt bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cauen 22 municipis, com ara Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'hi incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
3: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir o mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
1: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA. Maite Polo.
4: La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
1: Amnistiats els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
4: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramona Barrufet, Anna Simó, Lluís Maria Corominas i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
1: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
4: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida a la gent.
5: Queda un any per culminar esta legislatura, un any per culminar reformes, per seguir avançant, per demostrar que Espanya tiene un camí propi.
1: Mentrestant, en cursa contra rellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova onada de calor.
4: La baixada de les temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament a Madrid, Toledo, Ávila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
1: Previsió del temps, Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor, que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que tamboli, i també compta perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la xifra més baixa per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
4: Segons les dades de l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
1: Cultura, avui engega el Festival de Música de Cambrils.
4: Nova edició del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
1: Esports, Jordi Cervantes, bon dia. Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
7: El davanter uruguaià ha signat la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
1: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens, amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1 milions. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
3: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament, es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
8: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
1: Gràcies, Simon. Per cert, el sindicat de llogateres ja ha reaccionat. Considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març el topall de preus de lloguer.
4: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
1: I és que els preus del lloguer, per exemple, a Rubí, continuaran màxims històrics. Segons les últimes dades publicades per l'Incasòl, el rebut mensual mitjà a la ciutat vallesana és de 816 euros. Només dos per sota del màxim històric registrat a finals de l'any passat. Ràdio Rubí, David García.
9: Els 816 euros corresponen als tres primers mesos d'aquest 2026, les últimes dades que tot just s'acaben de publicar, i són només 2 euros menys que el màxim històric de preus al qual es va arribar el trimestre anterior. Tot i que Rubí és una de les ciutats declarades com a zona tensionada pel cost de l'habitatge, l'actual regulació estatal dels preus màxims del lloguer no està baixant els rebuts. Carlos Aguilar, el gerent de l'empresa municipal d'habitatge, explica que els lloguers de la ciutat vallesana no han deixat de pujar des que el Tribunal Constitucional va anul·lar la regulació catalana que es va aplicar el 2021.
10: L'únic any que s'ha aplicat l'any sencer és l'únic any que vam baixar els preus des del 2020. És l'únic. Sí que aquest últim any amb la regulació estatal s'ha temperat una mica.
9: Rubí té un preu mitjà del lloguer més car que el de Reus, Manresa, Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià del Besòs, per exemple. És, de fet, molt similar al que s'està pagant a Sant Boi de Llobregat, Platja d'Aro o a la ciutat veïna de Castellbisbal.
1: Gràcies, David, i seguim amb tu, Mont, perquè Salvador Illa, ho dèiem en titular, s'haurà de compareixer per explicar el desgavell de les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament d'avui ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
8: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
11: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
8: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
12: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
8: Ha governat més avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
1: I el Tribunal Suprem ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
4: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional, justament de l'octubre passat, i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
1: Ahir el Suprem, recordeu, ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret.
2: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i un quart de 3. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
4: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments, descartant així Barcelona, que també optava a acollir-la.
1: Més detalls en la següent crònica del nostre company Marc Pijoan. Marc, bon dia.
13: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la seguretat social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
5: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
13: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a reafirmar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
1: Compareixença on Sánchez ha aprofitat per declarar la zona catastròfica, les calcinades per donada d'incendis, i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
4: El president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
5: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
4: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. I més a partir de demà, quan l'Agència Estatal de la Meteorologia ha anunciat l'arribada d'una nova onada de calor.
1: I mentrestant, a Catalunya, després de l'incendi que va afectar les Gavarres i diverses urbanitzacions de Calonge i Sant Antoni, els veïns i veïnes de Cabanyes han impulsat una campanya de micromecenatge per donar suport a les tasques de prevenció d'incendis. Televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
14: Fins ara han recaptat 19.950 euros, una quantitat que lliuraran a l'ADF Gavarres Marítima perquè puguin adquirir nou material destinat a la prevenció i extinció d'incendis, sempre en coordinació amb els bombers. Ho detalla Gaspar Segués, coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
15: Ens ha sorprès, la veritat, molt gratament, que els veïns s'hagin ofert a fer aquesta ajuda, i hem pensat que ens anirà perfecte perquè havíem rebut dos vehicles nous i ens faltava en aquest moment pues, poder-los acabar d'equipar, perquè tenim els vehicles però ens faltaven els armaris, on guardem el material i tot, on posem les eines a sobre, vull dir, ens anirà molt bé, i després renovar molt del material que els voluntaris, ja fa més de 15 anys que tenim i que tocava renovar, com que són cascos, són les jaquetes de quan anem a foc.
14: Els impulsors de la iniciativa expliquen que aquesta és una manera d'agrair la feina que van fer tant els voluntaris de l'ADF com els bombers durant l'incendi, així com la tasca de vigilància i prevenció que continuen desenvolupant al territori.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Crònica econòmica, 2:15. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%, unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
16: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 per a de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi.

0: i amb les diferències per sexe.
1: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
2: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
3: I en punt un quart de tres, Vietnam Airlines estudiarà la viabilitat d'un vol directe entre Hanoi i Barcelona. Seria la primera connexió sense escales entre Espanya i aquest país del sud-est asiàtic. Ho ha anunciat el president del govern, que continua de viatge oficial per enfortir les relacions comercials.
4: Salvador Illa ha explicat que el coll d'ampolla per dur a terme l'operació és la disponibilitat d'avions per part de la companyia vietnamita per fer la ruta Hanoi-Barcelona i ha augurat que si acaba sent així no serà ràpid.
5: Hem d'estudiar-ho, però jo he vist interès en reforçar les connexions de Vietnam amb Europa, molt especialment amb Espanya, que és el país europeu en aquest moment, diguem-ne, que més està treballant per tenir, per estrenyar els llaços econòmics amb Vietnam, no? I he vist interès i jo crec que no s'ha immediat. Tampoc nosaltres movem decisions, això ha sigut molt clar, jo també a la reunió, no movem decisions ràpides, movem decisions estudiades, ben fonamentades.
4: Aquesta tarda Illa es reunirà amb una delegació de l'empresariat català al Vietnam, a la ciutat de Ho Chi Minh, i la segona part de la gira serà a Singapur. Es preveu que torni a Catalunya aquest dijous.
3: Ja avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona-Montjuïc en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
4: Els primers edificis a anar a terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de la muntanya des de principis del segle XX.
6: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992, i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
4: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
3: I la línia 1 del metro de Barcelona ha iniciat aquest dimarts al matí a les 5, puntual al servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
4: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria ser una peça de revestiment del túnel que s'investiga si es va incendiar i va caure o bé al revés.
3: I l'història i portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha estat apartat del seu càrrec a Rodalies.
4: Segons han confirmat fonts de la companyia, Carmona ha estat cessat com a director de Relacions Institucionals des d'on exercia d'interlocutor amb administracions i mitjans de comunicació. Des de llavors s'ocupa de noves funcions en els serveis comercials de l'operadora ferroviària.
3: Tots a minuts, i arribem a 2:15, col·lectius i institucions mostren unitat en contra del plàter. A les Terres de l'Ebre, alcaldes, entitats i sectors econòmics han reclamat un reequilibri territorial en la implantació d'energies renovables i recorden que les comarques ebrenques ja són productores d'energia. Canal T, Blanca Carol.
7: Els agents que s'han reunit avui a Miravet han defensat que les Terres de l'Ebre ja han complert la seva part de solidaritat energètica. Per això han demanat una moratòria del pla i proposen alternatives com la repotenciació de parcs eòlics. Joan Obanell és el president del Consell Comarcal de la Terra Alta.
8: La Terra Alta, com dic, ja hem complit i complim des de fa anys en aquesta solidaritat a nivell d'energies renovables. Per tant, demanem aquesta moratòria temporal per a nous projectes eòlics al nostre territori. No es tracta d'aturar la transició energètica, sinó de fer-la bé.
7: Denuncien que el govern vol sacrificar un territori per salvar-ne un altre i per això demanen que no hi hagi imposicions, sinó una cogovernança. Les entitats ecologistes, per la seva banda, han denunciat que el pla ve a consolidar el model que hi ha hagut fins ara. La protesta, però, no ha sigut només territorial. Avui també s'han reunit alcaldes d'altres zones de Catalunya per mostrar la seva oposició a la planificació de la Generalitat.
3: I el sindicat agrari Char també exposa el seu rebuig al pla, creu que posa en risc la sobirania alimentària i també el futur dels joves agricultors a l'hora de poder treballar la terra. Llei de Televisió, Jordi Sebastià.
9: Sisko Esquerda, responsable d'Agenda Rural i Transició Energètica de JARC, ha posat de manifest el malestar del sector exposant els arguments de les al·legacions.
10: Que es deixi sense efecte aquest plàter i tornem a començar de nou i d'una altra manera, no? Podríem acabar amb això renovable, sí, però d'aquesta manera no, que és un vell com les nuclears i com tantes coses.

0: No? Però jo crec que amb el territori s'està actuant tan malament i de fa tant temps que la gent pues, està cansada i totes les propostes que ens fan, la gent pues, se'hi tira que no.
1: Esquerra ha insistit al govern a començar de nou i deixar sense efecte aquest plàter que abasta 300.000 hectàrees agrícoles.
2: I abans de la cultura, un apunt, ho hem sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys. L'històric banquer, nascut a Barcelona el 1931, va ser director general i president de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona entre el 1976 i el 2003, i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer internacional.
3: De fet, Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX. Sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
2: Moment per la cultura. I avui arrenca una nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils.
3: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja. Potser la feina t'insulten,
2: potser la vida et sembla... Ves a Tai, Ràdio Cambrils, Marc Amayol.
4: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Anna Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
5: Tindrem una proposta paritària, és un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel...
4: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
2: I l'orquestra del Festival de Beirut aterra a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista del pròxim 29 d'agost, en la que és la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
3: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Amb ell, la formació donarà el tret de sortida a una gira per tot l'estat amb motiu del 150è aniversari del Festival de Bayreuth. I, a més, celebrarà la cloenda del 40è aniversari del festival Peralada. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del festival de Peralada, Oriol Aguilar.
6: Que ningú, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
3: Després de Barcelona, la formació continuarà la gira amb actuacions a Santander, Sevilla, Madrid i València.
2: 7 minuts i arribem a 2:15, moment pels esports. Porta un dia més el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
7: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols. I és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
8: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
9: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
8: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'uruguaià a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
7: A primera divisió, el Barça masculí continua a Anglaterra amb la seva preparació. Avui farà doble sessió d'entrenament. De la seva banda, l'Espanyol està previst que arribi aquesta tarda també a terres angleses, on hi farà una estada de 5 dies a la ciutat esportiva del Burnley. A la primera federació, La Unió Esportiva Sant Andreu és a Palma, on hi farà una estada pretemporada de 3 dies, i en què demà al matí se les veuran amb el Mallorca bé en un amistós. El jugador quadribarrat, Pau d'Arbre, valora com evoluciona la posada a punt de l'equip.
10: Bueno, està sent una mica dura, però al final és el que busquem, agafar confiança, agafar ritme, i bueno, ens estem coneixent una mica. I a nivell de l'estaix, el que esperem és sobretot una bona cohesió, seguir entrenant per no perdre el ritme i que l'equip vagi rodant de poc a poc per arribar perfecte a l'inici de la Lliga.
7: A la segona federació masculina, el Terrassa començava ahir el curs 26-27. El tècnic Oriol Alsina es mostra satisfet per comptar amb una plantilla llarga i de qualitat.
11: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser l'any passat no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
7: I al Palau de l'Hockey Lliga Femenina anuncia l'arribada de David Alonso a la seva banqueta. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà.
12: Molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença, doncs, és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club. I res, moltes ganes de començar a treballar, de que arribi la pretemporada i d'arrencar amb força.
7: I lamentem que el balonmano granollers lamentava ahir la pèrdua de Miquel Prat Palaus, llegenda del club i capità de la Recopa d'Europa que el conjunt ballesà va aixecar el 1976.
2: Doncs gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
16: El diccionari Termcat.
17: 40 anys, 40 paraules.
18: 1997. Clonatge. Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
19: Maria Navas.
20: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TEMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TEMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
17: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TEMCAT.
13: La xarxa de comunicació local.
2: Molt bon Bon dia, són 2:45.
19: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cau en 22, com Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
21: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
2: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de comparèixer per explicar el desgavell a les proves PISA, Maite Polo.
3: La mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
2: Amnistiat els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
3: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramon Abarrufet, Anna Simó, Lluís Maria Coromines i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
2: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
3: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida a la gent.
22: Queda un año para culminar esta legislatura, un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio.
2: Cursa contrarrellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova, la quarta onada de calor.
3: La baixada de temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament, però a Madrid, Toledo, Àvila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
2: Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
23: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte a ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí, en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets. Alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
2: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la millor xifra per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
3: Segons l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
2: Cultura engega el Festival de Música de Cambrils.
3: Nova edició del certamen, que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
2: Esport, Jordi Cervantes, Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
7: El davanter uruguaià ha signat la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
2: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen 4 minuts de 2:45.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat en residencial tens amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1. Mont Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
21: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament, es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
0: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
2: Les reaccions ja han arribat. El sindicat de llogateres considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març de l'any vinent el topall de preus de lloguer.
3: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
2: I seguim amb tu, món, perquè Salvador Illa haurà de comparèixer per explicar el desgavell a les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
0: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
1: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
0: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
4: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
0: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
2: Per cert, que el Tribunal Suprem, us ho dèiem en titular, s'ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017 i el Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
3: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada o no constitucional. Doncs bé, després de l'aval del Tribunal Constitucional de l'octubre passat i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
2: Un Suprem que ahir ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret. I ho acabem de saber fa uns minuts, el Consell de Política Fiscal i Financera previst per demà a Madrid i que havia de debatre el nou model de finançament ha quedat suspès.
3: Ho ha decidit el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, atenent la petició dels presidents de comunitats del Partit Popular. Fa una estona, preguntada sobre aquesta possibilitat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'oposava a l'ajornament.
21: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
3: La reunió sobre el finançament se celebrarà el 4 de setembre.
5: Notícies en xarxa.
2: 6 minuts i arribem a 3:45 de la tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura a només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
3: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments i quedarà descartada Barcelona, que optava a acollir-la.
6: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la seguretat social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
22: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
6: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a reafirmar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
2: Gràcies, Marc Pijoan. Una compareixença on Sánchez, per cert, ha aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades amb l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
3: Abans, però, el president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
22: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
3: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova onada de calor.
2: 3 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. És un dels titulars destacats de la jornada. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%. Unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
8: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
9: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
8: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
10: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
24: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
8: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
2: I encara en clau econòmica, avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona a Montjuïc, en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
3: Els primers edificis en terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de Montjuïc des de principis del segle XX.
25: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992, i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
3: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
2: I la línia 1 del metro a Barcelona ha iniciat aquest dimarts al matí a les 5 el servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
3: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria estar en una peça de revestiment del túnel que ara s'investiga si es va incendiar i va caure o bé va ser al revés.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: En punt 3:15 de la tarda, Badalona i Sant Adrià de Besòs han detallat la candidatura conjunta a la nova edició del Pla de Barris de la Generalitat. Sota el nom Recosim Fronteres, Teixint Comunitat, el programa preveu 27 intervencions entre el 2027 i el 2031 amb un pressupost global de 25 milions d'euros pendent de resolució per part del govern. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
11: La candidatura conjunta al Pla de Barris se centra en els barris limítrofs dels dos municipis, especialment a la banda sud de Badalona, com ara Artigues, El Remei, Sant Roc, Sant Mori i Sant Antoni de Llefià, així com els seus equivalents a Sant Adrià, com Sant Joan Baptista. En total, l'àmbit d'actuació engloba una zona de més de 33.000 veïns que, tot i ser de dues ciutats diferents, comparteixen serveis, mobilitat i problemàtiques socials. Entre les actuacions més destacades hi ha la reconversió de l'antiga caserna de bombers de Sant Roc en un equipament comunitari orientat a la capacitació sociolaboral. El pla incorpora igualment un ampli paquet d'accions socials, amb una inversió destacada per reforçar la cohesió comunitària i reduir desigualtats en una de les zones amb rendes més baixes de l'àrea metropolitana. S'inclouen serveis d'atenció a persones vulnerables, programes educatius i de convivència, suport a comunitats de veïns, promoció de l'ocupació i iniciatives de salut i benestar juvenil.
2: I Junts per Girona condiciona el seu suport al nou cartipàs de l'Ajuntament al fet que es mantingui la reforma del padró i no s'acabi limitant l'obertura de botigues de bicicletes. Girona FM, Pau Villafañe.
12: La portaveu del partit, Gemma Geis, ha explicat que no volen posar entrebancs al funcionament de l'Ajuntament, però demana que no hi hagi cap pas enrere en la reforma del padró i que es descarti una moratòria específica per les botigues de bicicletes. Geis ha explicat que no es tracta de dir a l'alcalde com organitzar el govern, sinó de preservar les polítiques impulsades per Junts.
14: No volem bloquejar el cartipàs i estem disposats doncs, a facilitar-lo, però també tenim l'obligació de preservar la feina que hem impulsat durant aquests 3 anys i les decisions que han estat bones.
12: Geis ha lamentat que la proposta de limitar les botigues de bicicletes hagi ressorgit just després de la sortida de Junts del govern, mentre queden pendents altres regulacions comercials. Pel que fa al padró, la portaveu ha estat taxativa. Mantenir els criteris actuals de control és per Junts una línia vermella.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van tenir lloc ahir a la nit, quan els agents van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública.
3: En arribar, els agents van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència d'un home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir un altre home per la seva presumpta relació.
2: Més detalls mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
15: Els fets van passar al voltant de les 11 d'aquesta passada nit a la confluència dels carrers de les Bòbiles amb Pedraforca. Els Mossos van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses unitats de seguretat ciutadana del cos i també dotacions dels serveis d'emergències mèdiques. En arribar al lloc, els agents però van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència per arma blanca d'aquest home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir també un altre home de 35 anys per la seva presumpta relació amb aquests fets que us expliquem. En el marc de l'incident, un altre home també va ser ferit i traslladat a un centre hospitalari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes i el detingut passarà a disposició judicial quan finalitzin les diligències policials.
2: I ho han sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys.
3: L'històric banquer nascut a Barcelona el 1931 va ser director general i president de la Caixa d'Estalvis i Pensions entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer. Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX i sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
2: 11 minuts i arribem a les 3. Moment per la cultura.
16: Te llevo siempre en mi maleta.
2: I per la nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils, arrenca aquest dimarts.
7: borrar l'etiqueta.
3: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
2: Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
13: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Ana Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui ja no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent. Ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
17: Tindrem una proposta paritària, és un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
13: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
2: I més coses, perquè aquest matí s'ha presentat la programació del festival TNT d'Arts Vives i Nous Formats, que arriba a la seva 19a edició. En aquesta edició s'estrenen 5 espectacles dels artistes residents de la temporada. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre a Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
18: La principal novetat d'enguany és que el certamen vol obrir-se encara més a la ciutat i que tothom se'l faci seu. Per això oferirà 6 espectacles gratuïts en diversos punts. Són Teatro Aleatorio de la Chachi, KMS of Resistance de Mehdi Lacan, La Via Làctea de Maria Vera i La Luz del Lobo no Pesa de Pere Jou i Aurora Bausà. I per tots els públics, Oxímoron de Checho Tamayo i Granotes al cel, Aigua a la terra de Banda Esfèrica. Tot anirà lligat amb tallers i activitats participatives als barris. Marion Batriu és la directora del Festival TNT.
20: Seguint aquesta voluntat de fer el TNT més visible a la ciutat, aquest any hem creat una nova etiqueta que es diu TNT a les places, i que d'alguna manera, doncs, sota aquest paraigües, volem posar en valor aquest recorregut que es pot fer pel festival si només anem, doncs, a les propostes públiques, en espai públic i gratuïtes.
18: En total, 18 propostes, 6 d'elles gratuïtes. L'abonament per a 5 espectacles costa 50 euros i per a 8, 65.
2: I en situa Vilassar de Dalt tornarà a convertir-se aquesta tardor en el punt de trobada dels amants de la fotografia analògica amb una nova edició del festival Revela't. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
23: Vilassar de Dalt acollirà de l'1 al 18 d'octubre la 14a edició del Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània Revela't. El cap de setmana central, del 16 al 18 d'octubre, reunirà exposicions, visites guiades, conferències, un màrquet fotogràfic i activitats familiars. Amb el lema Maneres d'escapar, el festival proposa una reflexió sobre les diferents formes d'evasió a través d'una vintena de projectes fotogràfics. Coincidint amb el bicentenari de la primera fotografia, també estrenarà la primera jornada de patrimoni fotogràfic i cultura visual. Entre els artistes confirmats hi ha J.M. Castro Prieto, Johnny Sternbach, Tracy L. Chandler, Marcus Keasler i Àlex Llobet. A més, el fotògraf Manel Armengol rebrà el distintiu de plata del festival durant l'edició d'enguany. Les entrades ja estan a la venda amb preu reduït fins al 31 d'agost.
2: I l'orquestra del Festival de Bayreuth aterrarà a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista el pròxim 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
3: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
26: Que ningú, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
2: I de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
27: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols i és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
28: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
29: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club, para mí
0: es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
28: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'Uruguai a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
27: A segona federació masculina, el Terrassa començava ahir el curs 26-27 amb els primers entrenaments de la pretemporada. Marc Casulleres, Canal Terrassa.
1: El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa. Aquest dilluns l'estadi olímpic ha acollit el primer entrenament de la pretemporada a Muriol, sin al capdavant. El tècnic d'Arenys agafa aquest cop l'equip des de l'inici, no pas des de la jornada 9, com va passar l'any passat quan va arribar substituint Víctor Bravo. El Terrassa compta amb 12 incorporacions, entre les que destaquen els ex-Sant Andreu, Max Marcet i Marcos Méndez, i jugadors que l'any passat jugaven a primera federació, com Sergio Moreno, Gabri i Ekeitz Molina.
4: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser l'any passat no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
1: El Terrassa jugarà 7 amistosos amb l'objectiu d'arribar en forma a la primera jornada contra el Castelló B. El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa.
27: El General i Palau anuncia l'arribada de David Alonso a la banqueta de l'equip de l'Hockey Lliga Femenina. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà durant un tram del curs passat. Alonso explica com vol que sigui el seu equip per aquest curs.
5: Objectius com a entrenador, els que em marco són una miqueta, doncs, marcar la meva línia de joc, tenir un joc ofensiu, anar-hi, també, doncs, fer un equip compacte tant en defensa com en atac, i que tinguem un joc molt, molt coral de tot l'equip, que participin totes i que tothom es senti molt integrat amb l'equip.
27: Un Palau que ahir Jordi es feia amb Xana Puigdevall, la jove portera que acaba de ser proclamada campiona d'Europa Sub-17.
2: Gràcies, Jordi, per última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts. Arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà. Serà dimecres. Fins aleshores. Molt bona tarda.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. El govern ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens, amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'afegeixen 53 de nous, enxortant, però, 22, perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
2: El fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
1: El sindicat de llogateres considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona mercat residencial tensat i, per tant, que ja no puguin aplicar a partir del març el topall de preus de lloguer. El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el peu de l'accelerador. I el govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar dimecres a Madrid per tractar el nou model de finançament, segons han confirmat Font i Hisenda. La reunió se celebrarà ara, finalment, el 4 de setembre. L'ajornament arriba després que les comunitats del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que només s'ha negociat entre el Ministeri d'Hisenda i Esquerra Republicana de Catalunya. El nou model tenia garantida l'aprovació al CPFF amb el suport de Catalunya, però també compta ja amb el sí del govern de les Canàries, de Coalició Canària i del PP. La decisió canària havia esquerdat la unitat del bloc del no a la proposta. El Tribunal Suprem ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre. La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional de l'octubre passat i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia. Ahir, el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret. I el financer i economista Josep Vilarasau ha mort avui als 95 anys. L'històric banquer va ser director general i president de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer internacional. De fet, Vilarasau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 4. Són les 4. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet avui balanç del curs polític i en la seva valoració ha tornat a posar la mirada en els nombrosos focs que cremen el país. A la seva compareixença, Sánchez ha aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades per l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi. 211 zones han estat declarades com afectades per emergències de protecció civil, 54 de les 4 de les quals es troben a Catalunya. Així ho ha explicat Sánchez, que ha concretat que la majoria d'aquests episodis són conseqüència d'incendis forestals produïts entre el 31 de març i el 27 de juliol de 2026. La declaració de zones afectades inclou els darrers incendis de la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo, que van motivar la declaració d'emergència d'interès nacional. La declaració posa en marxa un sistema d'ajuts a les zones afectades, que s'ampliarà en funció dels danys. Sánchez també ha aprofitat per denunciar els que fomenten el negacionisme climàtic.
3: És evident que la emergència climàtica mata, que el negacionisme desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
2: El president del govern ha assegurat també que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que caldrà continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova onada de calor. I no ens movem gaire de tema, ja que el conseller delegat de Transport Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores, ha explicat avui que el fum que va entrar als vagons del metro aquest dilluns en l'incendi entre les estacions del Clot i de Glòries va ser perquè diversos usuaris van activar el tirador d'emergència, cosa que s'entén en plena situació de nervis. Flores ha detallat que el maquinista va poder observar diverses portes obertes quan, seguint el protocol, va intentar canviar de cabina per recular i poder fer l'evacuació del passatge al Clot. També ha assenyalat que el revestiment que es va incendiar és l'únic d'aquest tipus que hi ha a la xarxa del subsol i que es va col·locar per les obres que es van dur a terme en l'àmbit de les Glòries. Flores ha afirmat que està en marxa una investigació i ha recalcat que el metro és absolutament segur. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat aquest dimarts que el banquer Josep Vilarasau és una figura clau per entendre la transformació econòmica de la Catalunya contemporània. En un missatge de condol per la recent mort de l'economista i financer, Illa ha dit que el lideratge de Vilarasau va contribuir a fer de la Caixa un referent financer, amb una visió de futur que va marcar tota una època. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Esquerra Republicana de Catalunya ha lamentat la suspensió de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar dimecres a Madrid per tractar el nou model de finançament, advertint que la decisió representa un nou retard en una reforma imprescindible perquè el sistema actual està caducat des de finals de 2013. Els republicans han exigit al govern espanyol que convoqui la pròxima trobada tan aviat com sigui possible i que acceleri tota la tramitació del nou model de finançament perquè s'aprovi abans que acabi l'any. El president de RC, Oriol Junqueras, també ha denunciat que la suspensió de la reunió suposa endarrerir els recursos que necessiten els hospitals i les escoles de Catalunya. Poc abans era la portaveu del govern, Sílvia Paneque, qui també suposava un ajornament que finalment ha acabat produint-se.
3: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sempre sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
2: La nova data per la reunió sobre el finançament és el 4 de setembre, però aquesta tarda a les 6 la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, atendrà els mitjans de comunicació per valorar el seu ajornament. Dues persones han resultat ferides després que un turisme les hagi atropellat al carrer Aragó a l'altura de Rambla Catalunya, a Barcelona. Segons informa el SEM, una de les persones ferides està en estat crític i ha estat atesa i traslladada a l'Hospital Clínic, mentre que l'altra, menor d'edat, està en estat menys greu i ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu. El SEM ha activat 3 ambulàncies. El Consell de Ministres ha donat llum verd aquest dimarts a la licitació dels nous accessos viaris a l'ampliació sud del Port de Barcelona per un import estimat de 98 milions d'euros sense IVA. L'actuació permetrà construir un nou nus viari que connectarà la futura autovia d'accés al port amb la xarxa viària interna del recinte. La nova infraestructura inclourà una gran rotonda elevada amb 3 ramals, un de connexió amb la nova autovia, un altre amb l'ampliació sud del port i un tercer per donar accés a les instal·lacions situades al nord de l'antiga desembocadura del Llobregat. El projecte també contempla una galeria de serveis per facilitar el pas a diverses xarxes sota la futura infraestructura ferroviària. I Catalunya ha aconseguit baixar del 8% d'aturats en el segon trimestre del 2026, anotant una taxa de desocupats del 7,9% i deixant enrere el llindar dels 8 punts per primer cop en un segon trimestre des del 2008. L'últim cop que Catalunya va tenir una taxa d'atur per sota del 8% va ser el quart trimestre del 2024, amb el 7,87%. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Els dissabtes, a les 12 de la nit, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat avui que la futura seu de l'Agència Estatal de Salut Pública s'instal·larà a Saragossa. La ciutat aragonesa s'ha imposat a les candidatures de Barcelona, Granada, Lleó, Lugo, Múrcia i Toledo, que també s'havien postulat per acollir aquest organisme. En concret, la capital catalana va proposar ubicar la seu a l'edifici de Ramon Llull, situat a recinte de l'Escola Industrial. La seu, finalment, es dedicarà als àmbits de la vigilància de la salut pública i a la preparació i resposta davant de futures emergències, així com en la salut pública internacional i en informació i comunicació de riscs per la salut. El Departament de Salut català ha respost desitjant el màxim encert a la localitat aragonesa i ha afirmat que Catalunya referma la col·laboració total amb l'organisme estatal, posant a disposició l'experiència de l'Agència Catalana de Salut Pública de Barcelona i la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat. Salut també ha remarcat la solidesa de la candidatura catalana, sustentada en un ecosistema de coneixement, recerca i talent científic incomparable, i ha situat la prioritat a partir d'ara en impulsar i consolidar l'òrgan català i reforçar la salut pública de proximitat per mantenir i Catalunya com a referent en salut pública a nivell estatal i internacional. Aquesta cordialitat contrasta amb la tensió que hi continua havent entre les comunitats pels murals de Sixena, i és que la vicepresidenta i consellera de la presidència del govern d'Aragó, Mar Vaquero, ha assegurat aquest dimarts que el Museu Nacional d'Art de Catalunya torna a posar nous obstacles pel compliment de la sentència que determina el retorn de les pintures murals. En roda de premsa, Vaquero ha anunciat que l'executiu aragonès ha presentat als jutjats de primera instància número 2 d'Osca les al·legacions del govern d'Aragó a l'informe d'avaluació de riscos sobre les pintures murals presentat pel MNAC. El govern aragonès critica que el MNAC busca suspendre un termini d'execució ferm amb el seu informe d'avaluació de riscos i planteja un recurs indirecte a la providència de la jutgessa per una mala fe processal evident. Protecció Civil manté el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya davant el nou episodi de calor que s'espera que augmenti gradualment la intensitat i que eleva el risc de focs. El Departament d'Agricultura ha assenyalat que la calor es combinarà amb una humitat relativa molt baixa i una recuperació nocturna irregular i que aquest dissabte s'assolirà el nivell màxim de perill. També ha precisat que les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. I la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que en cap cas s'ha posat el punt i final a la polèmica per l'exclusió de Catalunya de les proves PISA amb la compareixença d'aquest dilluns de la consellera d'Educació, Tecniu Bo. Durant la roda de premsa posterior al conseller executiu, Paneque ha remarcat que les investigacions continuen obertes per aclarir què va passar i ha assegurat que s'assumiran les responsabilitats que calguin i a qui pertoquin. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Es va fer referència al contingut... d'un acte de conciliació entre una entitat privada i una regidora d'aquest consistori que no està al govern. Per tant, es va parlar d'un assumpte privat, el resultat i el contingut del qual hauria d'atanyar exclusivament aquestes dues parts, atès que interès...
3: Disculpe un moment, pues senyora Montoya, això exactament s'estan votant les actes. Té algun argument, té alguna qüestió a modificar, alguna petició que no va fer constar la comissió informativa damunt de les actes? Ho dic perquè això potser si precisament és més un prec o més una pregunta del torn de preguntes i precs que no una intervenció damunt de l'acte.
2: Home, jo crec que fa votant... referència a com es desenvolupa el ple i això a la videoacta...
3: Però això és que no és el que estem votant. Llavors jo agrairia que si no la intervenció la faci en el punt que toqui. Sí? D'acord, doncs gràcies. Doncs, si no hi ha cap més intervenció passaríem a la seva votació. Vots en contra? Abstencions? Doncs s'aprova per unanimitat al punt 1. Passaríem al apartat B, resolucions de govern. Perdoneu, no és res, però ho dic perquè és que estem fent unes valoracions que crec que són que acabaran més amb un prec que amb una petició de modificació de l'acte. Per tant, el que estem votant és l'acte, no és res més. Per tant, passem a l'apartat B, de resolucions de govern. El punt 2 és la revisió de preus del contracte de concessió de la gestió del servei públic de l'escola. Disculpeu, abans, ara que veig la Montse que entra... Disculpar també la presència tant de la Montse Ribinet, que per motius personals no pot ser, així com també d'en Jordi Riarola, que avui doncs no podrà assistir. Ara sí, doncs entrem de ple a l'apartat B de resolucions de govern. No sé, Rafa, si vols explicar els dos punts, els votarem per separat, acabaré llegir els títols, et sembla bé? Doncs discutirem de forma conjunta el punt 2, que és la revisió de preus de contracte de concessió de la gestió del servei públic de l'Escola Bressol Municipal als Picarols pel curs 26-27, i el punt 3, que és la pròrroga del contracte de servei de gestió de l'Escola Bressol Municipal als Picarols. Endavant, regidor Cuenca.
0: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Doncs, com bé deia l'alcalde, el punt 2 es tracta de la revisió de preus del contracte de gestió que tenim de l'Escola Bressol Municipal Picarols. En aquest cas és l'actualització que fem de preus amb l'IPC. Partim d'un import de 4.915,20 euros per infant i curs i apliquem un IPC del 2,5%, que és amb fons de l'IPC de Catalunya, segons fons de l'IDESCAT i de l'INE, i per tant això suposa un increment per infant de 122,88 euros i passem a tenir un import actualitzat de 5.038,08 euros per infant i curs. I el punt 3, el que es tracta és, com sabeu, doncs a Manlleu tenim dues escoles bressols municipals, una que és l'escola Bressol Colors, que és de gestió directa per part de l'Ajuntament, i l'escola Bressol Picarols, que és gestionada a través d'un contracte amb la cooperativa Suara. Llavors, el que fem avui, es posa a votació, és la pròrroga d'aquest contracte, d'aquesta gestió del servei de Picarols, durant 2 anys, per tant, fins al 14 d'agost del 2028, amb els imports que es detallen en l'expedient, que són 174.042,76 euros per l'anualitat del 2026, 478.617,60 per al 2027 i 304.574,84 pel 2028. I això fa un total de tota la pròrroga de 957.235,20. Gràcies.
3: Gràcies. Intervencions? Cap intervenció? Doncs ho es votaríem per separat. El punt 2, vots en contra? Abstencions? Doncs s'aprova per unanimitat. El punt 3, vots en contra? Abstencions? Doncs també s'aprova per unanimitat el punt 3. Passaríem al punt 4, que és aprovació del Pla Local d'Infància i Adolescència, el PLIA. Endavant, regidor Roura.
4: Bona tarda a tothom. Avui passaríem a la sessió plenària al Pla Local d'Infància i Adolescència, d'ara endavant al PLIA, que es va iniciar amb el suport de la Diputació de Barcelona l'any 2025, l'any passat, i s'ha finalitzat aquest any. Aquest pla englobarà del 2026 fins al 2030 i és una eina que ens permet planificar estratègicament i que permet gestionar les polítiques públiques adreçades a la infància i a l'adolescència. Aquest pla és el resultat d'un treball i d'un procés de participació on s'han fet més de 900 enquestes a infants i a joves i a partir d'aquí s'inclou un apartat de diagnòstic i a partir d'aquest diagnòstic es proposen unes línies d'actuació i unes accions que conformen aquest pla. L'objectiu d'aquest pla és garantir que tots els infants i adolescents de Manlleu creixin en entorns segurs, saludables i prioritzant el seu benestar. Per tant, una de les accions més importants que durem a terme amb aquest pla és la creació d'una plaça de psicòleg, ja que una de les qüestions que van sortir i que els joves tenien més preocupació era el tema de salut mental. I llavors, doncs, el que farem amb aquest pla, sobretot, serà prevenir i abordar problemes de salut mental i el malestar emocional que poden tenir aquests infants o adolescents, com també farem una actuació directament amb escoles bressol, cosa que ara no, fins ara no hi era, i llavors el que farem serà ja utilitzar les taules i els plans que ja hi ha i la XIAM, que és la xarxa d'infància i adolescència, per tenir aquests espais de coordinació i no crear-ne de nous, sinó que ja els que hi ha, doncs, que siguin més efectius. Gràcies.
3: Gràcies. Intervencions? Comencem per la gent de Manlleu, la CUP i els socialistes. Endavant, Rossend.
5: Gràcies, alcalde. Bona tarda, gent del públic, regidors. Nosaltres l'únic que voldríem saber és quin és el pressupost que es destinarà en aquest pla PLIA per l'any següent, per l'any que ve. Ara, gràcies.
3: Gràcies per part de la CUP, sisplau.
6: Gràcies, alcalde. Bona tarda. Bé, una petita, en principi ens sembla un pla positiu. Tornem, ens sembla que i esperem que realment es posi en marxa i s'implementi totalment, que no es quedi en un calaix. I el que sí que volíem fer referència a un aspecte de la diagnòstica. Textualment diu: absència d'un espai jove de referència, fet que afavoreix la desconnexió d'una part del jovent. Els joves reclamen espais oberts, autogestionats i de confiança per trobar-se, expressar-se i impulsar projectes col·lectius. Això amb l'apartat de diagnosi marca aquest. I volíem fer remarcar aquest punt, perquè fa massa temps que els joves, els adolescents, troben a faltar aquests espais. I creiem que és urgent, absolutament necessari, respondre a aquesta demanda. Per tant, creiem que seria una de les demanem que sigui una de les primeres actuacions que es posi en marxa. Gràcies.
7: Gràcies, i per part de socialistes, sisplau.
8: Gràcies, Arnau. Bona tarda a tothom. Bé, des del nostre grup valorem molt positivament aquest pla. La veritat, creiem que s'ha fet una diagnosi rigorosa, participativa i valenta. Creiem que és molt honesta i molt transparent, que no amaga les dificultats que viu una part important dels nostres infants i adolescents. El document, com deia el company, que identifica problemàtiques rellevants com la pobresa infantil, dificultats d'habitatge, segregació escolar, bretxa digital, manca d'espais, salut mental o sobrecàrrega de serveis socials. I és important destacar també que el pla ja assenyala d'entrada de manera explícita el barri de l'ERM com un espai amb una elevada concentració de vulnerabilitat i exclusió social amb situacions de pobresa infantil, dificultats d'accés als drets bàsics i fins i tot 172 infants que viuen en habitatges ocupats o en situacions d'infrahabitatge. Que per cert, el barri de l'ERM ha quedat fora, almenys amb la seva totalitat, en el pla de barris, i pensem que hauria servit, i més amb aquest pla, no, com a pedal del pla de barris. Ara bé, tot i això, per nosaltres la principal preocupació és que pensem que hi ha una diferència entre el que és la diagnosi i les solucions que es plantegen. Tot això ho dic de forma molt constructiva perquè ens ha agradat molt el pla. Vale? O sigui, d'entrada vull que quedi clar això. El pla detecta problemes profunds i estructurals, però pensem que les accions que incorpora són accions que ja existien anteriorment, i de fet el propi document reconeix que una part significativa del pla consisteix a ordenar i donar continuïtat a recursos que ja ens funcionaven. Per això ens preguntem si l'ambició de les mesures és proporcional a la magnitud dels reptes que la diagnosi identifica. No hi ha propostes noves, innovadores, transformadores o que trenquin amb el que venim fent fins ara. I quan dic que trenquin em refereixo doncs, al context més positiu i més constructiu del que suposa un canvi. Ens preocupa especialment tot allò relacionat amb adolescents. El mateix document reconeix que hi ha joves desconnectats dels circuits educatius i del lleure, que reclamen espais oberts de confiança, de participació, i òbviament que Manlleu no disposa d'un espai jove de referència, com ja han comentat els companys. I aquí trobem una de les contradiccions del pla, que sí que es detecta aquesta necessitat, però no hi ha cap actuació com molt concreta i molt marcada que identifiqui, que disposi, no, aquest espai jove que ha de ser referència per als adolescents. També ens preocupa que la diagnosi reconegui que els serveis socials són insuficients i que estan sobrecarregats, però que moltes de les actuacions previstes s'hagin de desenvolupar amb recursos humans interns ja existents, és a dir, que no s'aporta recursos, no se sumen recursos, diguem. En l'àmbit de la salut mental passa una cosa semblant. El document detecta un augment de malestars emocionals, d'ansietat, d'autolesions, de necessitat d'atenció psicològica dels adolescents, però la resposta és la d'incorporar una figura d'un psicòleg que atendrà a uns 30 infants i adolescents i famílies a l'any. Ens genera dubtes que això sigui suficient davant la dimensió del problema que el mateix pla descriu. Perquè un pla ens diu que hi ha joves desconnectats, que falten espais juvenils de referència, que augmenten els problemes emocionals, la resposta no pot ser només coordinar millor els serveis. També hem de ser capaços de generar noves oportunitats, nous espais i noves formes de vinculació comunitària. Malgrat aquestes consideracions, creiem que el document és bo, que va en bona direcció i que és una bona base de treball. Per tant, hi votarem favorablement. També volem deixar clar que esperem que aquest pla no es quedi en una declaració d'intencions o en un calaix. Demanem ambició en l'execució, recursos, participació dels adolescents, avaluació periòdica dels resultats i una aposta decidida pels espais educatius, comunitaris i de lleure, que ajudin a mantenir els nostres infants joves vinculats a la comunitat. Si el problema és la vulnerabilitat, la connexió juvenil i la manca d'espais de referència, les solucions han de passar per més educadors, més carrer, més salut mental i un espai jove. I ja permeteu-me, per acabar, una reflexió final, una reflexió que és difícil i dolorosa, però que jo crec que tard o d'hora cal que en puguem parlar obertament, sense instrumentalitzar el que explicaré. Aquest any a Manlleu hem viscut situacions molt dures que ens han colpit a la ciutat. Penso que és moment on ens hem d'interpel·lar com a comunitat i preguntar-nos si estem fent tot allò possible per oferir més espais segurs, més referents adults, més acompanyament educatiu, més detecció precoç de situacions de risc i més alternatives al carrer. Perquè un dels problemes que tenim és que tenim els joves i els nens al carrer i ho necessiten. I per acabar, que la millor política d'infància i adolescència no és només intervenir quan apareix un problema, sinó crear les condicions perquè aquest problema no aparegui. Dit això, felicitats pel pla. Interpel·la diferents regidors i a diferents àrees i ja està. Gràcies.
3: Gràcies. No sé si hi ha algú que vulgui respondre. Sí, Núria.
4: Bueno, gràcies per les aportacions tant de la CUP com del PSC. I llavors, referent a la quantificació econòmica, sí que el total puja, és perquè ara t'estava fent les sumes, 225.437 euros. Llavors, d'aquests 225.000 ja hi ha una part molt important que ja s'està tramitant des de les àrees de serveis socials, i llavors també dintre d'aquests 225.000 hi ha aquests 130.000 que són de territori jove, que ja són aquests monitors i tots els educadors que fan aquesta feina amb els patis oberts i dintre doncs del sector dels joves. Llavors, el que seria la nova partida pressupostària o la nova despesa de cara a aquest 2027, amb la incorporació de la figura de la psicòloga o psicòleg, serà de 16.937 euros. I llavors hi ha una part de finançament

0: referència a que la Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, ha elaborat una proposta o projecte de plànol per delimitar i ha estat informat favorablement pel cap de servei urbà del nostre Ajuntament. L'objectiu és prendre mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Així doncs, és un document on es detallen urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals per elaborar doncs, les mesures de prevenció d'incendis forestals. Gràcies.
1: Gràcies, regidor. Intervencions? No hi ha cap intervenció, doncs passaríem a la seva votació. Vots en contra? Abstencions? Doncs també quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem al punt 6, aprovació definitiva de la relació de béns i drets a expropiar al passeig del Ter, xamfrà amb el carrer Sant Antoni per destinar-los al sistema urbanístic de comunicacions, declaració de la necessitat d'ocupació i aprovació de permutu acord del preu just. Igualment, regidor de Madrid.
0: Gràcies, alcalde. Bé, el ple del mes de maig d'aquest any, fa dos mesos, va aprovar l'expropiació d'aquest xamfrà per import de 176.689,19 €, del xamfrà aquest del passeig del Ter, amb carrer Sant Antoni, davant el que entenem com a Escola de la Salle, per destinar aquests terrenys al sistema urbanístic de comunicacions, d'acord amb el que determina doncs, el nostre POU. El que portem avui al ple és precisament l'aprovació definitiva d'aquesta expropiació i l'acceptació de l'avinença per part de l'Escola de la Salle. I doncs, ja que parlem d'aquesta actuació, també aprofito perquè va totalment lligada. Avui ha passat per Junta de Govern, ara fa una estona, uns minuts, el projecte, la llicència d'obres per executar previsiblement aquest mes d'agost aquestes obres amb aquest xamfrà. Gràcies.
1: Gràcies, Pep. Doncs intervencions. Sí, doncs, senyora Moreta.
2: Gràcies, alcalde. Mirin, les expropiacions no agraden a ningú, són eines excepcionals que les administracions només haurien d'utilitzar quan existeix realment un interès general justificat i transparent. Precisament per això, cada vegada que l'Ajuntament planteja una expropiació, és legítim preguntar-se és realment necessària aquesta expropiació? Quin benefici porta a la ciutat? Quin retorn tindrà amb els ciutadans? La millor manera de destinar aquests recursos amb aquesta expropiació. Els darrers mesos a l'Ajuntament hem portat a terme dues expropiacions amb un cost molt similar. Més enllà de la inversió que s'ha fet en aquestes expropiacions, la qüestió és quin retorn tindrà cadascuna d'elles a la ciutat. Una ben coneguda és l'expropiació de la nau del passatge Vendrell, 162.361 €, per un futur equipament del projecte de Tech Hub o Illa del Coneixement, com ens agrada dir-ho en català. I l'altra, la que debatem ara, la del passeig del Ter, que té, com ha dit el regidor, 176.689 €, vinculada a la Piara, la Salle i l'ampliació de Pras Farma. En el cas del passeig del Ter, l'actuació respon a una previsió urbanística ja incorporada en el planejament urbanístic municipal del POUM, que permetrà millorar la mobilitat, complementar la xarxa viària prevista, dignificar l'espai públic i acabar de configurar correctament els àmbits de transformació més importants de la ciutat. Aquesta actuació està vinculada a l'ampliació de Pras Farma, que preveu invertir 32 milions d'euros, multiplicar per 20 la producció i triplicar la plantilla. A més, permetrà millorar l'entorn dels nous espais verds i una reurbanització de la zona. En definitiva, hi ha un projecte definit, una inversió concreta i beneficis clars per Manlleu. En canvi, l'expropiació de la nau del carrer Vendrell planteja una qüestió legítima. Quin projecte concret hi ha al darrere? Abans de destinar més de 160.000 € a diners públics, cal conèixer el calendari, el cost, els usos previstos, el finançament, el retorn de la ciutat. Tot i que fa més de 10 anys que es parla de l'Illa del Coneixement, en el moment de l'expropiació encara no disposa d'un projecte executiu definit, ni d'un calendari, ni d'una memòria econòmica, ni de beneficis clarament acreditats. Els dubtes que envolten aquesta operació

0: situació ens va portar el grup municipal del PSC, com tothom sap, a presentar una denúncia davant de l'oficina antifrau, de la qual s'està investigant. Els recursos públics són limitats i per això cal preguntar-se qui són les prioritats de Manlleu. Impulsar projectes que generen ocupació, activitat econòmica i millores urbanes, o adquirir immobles sense tenir clar encara el seu ús definitiu ni el retorn que portaran. Malauradament, Manlleu té reptes urgents com l'habitatge, la seguretat, les oportunitats per als joves o la reducció de les desigualtats. Els diners públics són de tothom i cada inversió ha d'estar avalada pel projecte sòlid i un benefici clar de la ciutadania. Manlleu necessita rigor, transparència i prioritat clara. La bona política municipal consisteix en resoldre problemes, generar oportunitats i gestionar els recursos públics amb responsabilitat. Aquesta és la diferència entre governar per la ciutat o per un projecte polític. El govern actual sembla prioritzar la segona opció. És una llàstima. Avui es presenta aquesta expropiació del passeig del Ter, tal com he dit, que respon a una previsió urbanística ja incorporada en el planejament urbanístic que permetrà la millora de mobilitat, complementar la xarxa viària prevista, dignificar aquest espai públic amb beneficis clars per la població i, per tant, evidentment, hi donarem suport.
1: Sí, per al·lusions, veig que regidor Bosch demana la paraula.
2: Sí. Sembla que cada ple hem de parlar del TEHAP, l'Illa de Coneixement. L'Illa de Coneixement, bueno, no passa res, estic parlant. L'Illa de Coneixement és un conjunt d'operacions urbanístiques i el TEHAP és una d'aquestes operacions urbanístiques. D'acord amb l'informe que tinc de la Cambra de Comerç que volia presentar-lo a la propera comissió informativa, el CAPEX que generaria, que és les despeses d'inversió del TEHAP, generaria 22 llocs de treball equivalents al municipi i 1,26 milions d'euros de valor afegit bruts. L'impacte econòmic agregat sobre l'economia local de Manlleu s'estima en 390.000 euros i els sectors s'han identificat com a major impacte econòmic durant la fase de construcció i explotació del nou campus són construcció, arquitectura, enginyeria, automòbil, indústria i una sèrie de sectors que també es verien beneficiats. Per tant, 23 llocs de treball i 1,28 milions d'euros de valor afegit brut. I, a banda de tot això, em sembla que, com he dit en altres ocasions, tot aquest projecte del TEHAP, l'Illa de Coneixement, en teniu abastament informació que us he enviat moltes vegades i que està a la vostra disposició i que, en qualsevol cas, sempre us puc tornar a explicar. Gràcies.
1: Gràcies. Doncs, si no hi ha més intervenció, passarem a la seva votació. Vots en contra, abstencions, s'absté un vot d'abstenció de la CUP, vots a favor, s'aprova doncs amb els vots de tots els grups excepte la CUP, i passaríem doncs al punt 7, que és la suspensió potestativa de tramitacions i llicències urbanístiques per a l'estudi de la regulació de dotacions mínimes d'aparcament. Sí, regidor de Madrid.
3: Sí, gràcies, alcalde, de nou. Bé, la nostra ciutat ha fet diferents passes endavant en termes de mobilitat. Apertura de la Ronda Nord, instal·lació de la primera fase de la ZBE, recordem, camions de més de 12 tones, apertura de la zona dels rentants i complex comercial. Avui ha passat per Junta de Govern l'inici de l'actuació del Pau 5 del Verdaguer, que comportarà un nou tram de ronda. I avui, després, passarà a votació d'aquest plenari l'activació del futur Sud 8, la sortida de Torelló, que comportarà un nou tram de ronda. Paral·lelament, estem treballant amb diferents plans relacionats amb la mobilitat. Pla de mobilitat urbana sostenible, sol·licitat el 2023, i on ara ja tenim un compromís d'entrega a finals del 2026 o principi del 2027. Recordem que l'actual és de l'any 2007. Estudi, implantació i model de gestió de punts de recàrrega per vehicles elèctrics a la via pública. Entenem que això està molt lligat a les zones d'aparcament i principalment d'equipaments, que és on es concentra més la ciutadania. Entrega també a finals del 2026. I a més, paral·lelament, estem treballant en projectes en curs, no sé si catalogar-los com a mig o llarg termini perquè són complexos. que són el nou CAP, on ja s'ha fet la cessió dels solars de la Generalitat, i l'avantprojecte del nou pavelló esportiu, pendent de la ubicació definitiva, però amb el que s'està treballant des de fa ja uns quants mesos. I per què no dir-ho? Tard o d'hora, aquesta ciutat haurà de concretar què fer amb el cementiri, si el deixem com el tenim, o es decideix fer una passa endavant i traslladar-ho, realment valorant totes les necessitats, costos i opinió de la ciutadania. Tot aquest àmbit amb el que s'està treballant, si ens anem al nostre POU, que és el que regula totes les qüestions de mobilitat i d'estacionament, resulta que l'article 55 regula la previsió de places d'aparcament amb les edificacions en funció dels usos. L'apartat 3 estableix que per usos legalment permesos, que no hi figurin relacionats, els projectes han de preveure les places que determini l'Ajuntament, a no ser que fixi una ordenança reguladora. I aquest és el punt que estem portant a terme avui. La normativa vigent concreta qualsevol altra actuació excepte la previsió mínima de places d'aparcament per a diversos usos d'equipament comunitaris. Els usos respecte als quals s'ha identificat aquesta mancança, aquesta insuficiència reguladora, són els d'equipament comunitari i que corresponen a educatiu, esportiu, sanitari, assistencial, cultural, associatiu, religiós, de promoció econòmica, coworking, transport, ambientals, proveïment, tanatori i cementiri. Per establir una regulació objectiva, homogènia i proporcionada a les dotacions mínimes, creiem que hem de fer una moratòria amb la normativa i estudiar exactament què és el que més li convé a aquesta ciutat. Durant el període d'estudi, què passem a aprovació en aquest període d'estudi? Suspendrem pel termini màxim d'un any i amb tot el terme municipal de Manlleu la tramitació d'atorgament de llicències urbanístiques. De quines? Obres de nova planta destinades totalment o parcialment a usos d'equipament comunitari, implantació, instal·lació o canvi d'ús, ampliacions que incrementin en més d'un 10% la superfície actualment construïda i obres de reforma o rehabilitació que comportin un increment de superfície útil a capacitat i aforament intensitat d'ús. Què és el que no queda afectat? Les obres de conservació, reparació, restauració, salubritat, seguretat, accessibilitat o eficiència energètica de qualsevol dels equipaments que abans s'han anomenat. Les reformes o rehabilitacions interiors que no comportin canvi d'ús dels equipaments que abans s'han anomenat. Les obres urgents i inajornables necessàries per evitar riscos per a les persones i les actuacions diferents, evidentment, als usos que s'han portat a terme. Addicionalment, la implantació d'instal·lacions de producció d'energies renovables o emmagatzematge, que no queda suspesa amb caràcter general sense perjudici de les determinacions urbanístiques vigents. Ens hem estat treballant aquesta suspensió amb molt de cura, per això he volgut remarcar molt què és el que no queda afectat. O sigui, qualsevol actuació que no comporti bàsicament un increment d'ús i de superfície es pot portar a terme igualment sense cap mena de problema. Creiem que aquesta cura mereixeria el vostre suport perquè al final és la ciutat la que ha de guanyar, sobretot en termes de mobilitat, perdó, que és una de les actuacions que més ens demanden per part de la ciutadania. Gràcies.
1: Gràcies. Regidor de Madrid, intervencions? Dos intervencions, comencem per la CUP. Endavant, Leonard.
4: Gràcies, alcalde. Bé, potser jo no hi era la comissió informativa, però pel que havia arribat tota aquesta informació potser en aquell moment no s'ha donat. Però de tota manera nosaltres no entenem ni la urgència ni aquesta necessitat d'una suspensió que provocarà durant un any que es queda tots els projectes parats. Per tant, tots els que ja estan o que es presentin. És a dir, entendrem que no es podrà construir de nou. El proper punt del ple, com tu has dit, hi ha el pla parcial de Torelló. Aquesta gent potser que no corrin perquè potser no sabran a veure... Només equipaments? Bé, doncs potser que tampoc no entenem, que es pari això i es deixa anar. A més, es deixa per una decisió que es farà a la propera legislatura. És a dir, equipaments, quins equipaments? No, no, no.
3: Els he nomenat, si vols te'ls torno a repetir. Esportiu, educatiu, sanitari, assistencial, cultural, associatiu, religiós, promoció econòmica, coworking, transport, ambientals, proveïment, tanatori i cementiri.
4: Molt bé. Continua quedant un pèl fosc tot plegat. L'urgència, el de més. I això, perdoneu, però porta una mica a fer especulacions. Gràcies.
1: Un segon, Llorar, quina urgència exactament? No està per urgència aquest punt. Compte, va entrar per urgència, però, és a dir, va entrar per urgència perquè ja teníem la convocatòria de la comissió informativa, és a dir, recordeu que es va moure les comissions informatives, si no ja no hagués entrat d'urgència perquè la documentació la vau tenir que hagués estat en termini, si haguéssim fet una... Si haguéssim tornat a convocar de nou comissions informatives, hauria entrat per termini. Això es va parlar, per exemple, la comissió informativa aquí de la teva companya, i es va comentar i per això va quedar entès. I de fet no va fer cap esment quan es van votar les urgències, per exemple. Sí, per part dels socialistes, sisplau.
0: Sí. Sí, gràcies, alcalde. El PSC votarà en contra d'aquesta proposta i ho farem perquè creiem que regular els aparcaments és evident necessari, però també creiem que les decisions d'aquest Ajuntament han de facilitar els projectes estratègics de la ciutat i no impedir-los. Avui se'ns planteja una suspensió de llicències per estudiar la regulació de les dotacions mínimes d'aparcament en determinats usos. La finalitat pot ser legítima, el problema són les conseqüències. L'acord inclou expressament els usos sanitaris i els usos educatius entre els àmbits afectats per aquesta suspensió. Això vol dir que queden suspeses les obres de nova planta d'aquests equipaments. Per això ens preocupa especialment el futur del nou CAP i el nou Institut del Ter o un futur pavelló. És cert que tots els tràmits previs poden continuar avançant, però hi ha una realitat molt simple. Mentre aquesta suspensió sigui vigent, ni el nou CAP ni el nou institut podran obtenir llicència d'obres necessària per començar a construir-se. Fa pocs mesos aquest Ajuntament va fer la cessió dels terrenys per la construcció del nou CAP. La ciutat fa molts anys que espera aquest equipament i nosaltres no estem disposats a votar cap acord que pugui impedir-ne l'inici de les obres. El mateix passa amb l'Institut del Ter. Aquesta suspensió no només afecta els canvis d'ús, sinó també les noves construccions destinades a usos educatius. Per tant, un futur nou edifici de l'Institut del Ter també es podria quedar afectat. Aquesta mesura és innecessària perquè el Departament de Salut i el Departament d'Educació ja disposen de normatives pròpies i molt estrictes per regular els accessos, la mobilitat, els aparcaments dels centres sanitaris i de cada centre educatiu. Per tant, no té sentit que l'Ajuntament aturi aquest projecte per estudiar una qüestió que ja està regulada i prevista per la mateixa Generalitat. I això no és una interpretació política del PSC. El mateix arquitecte municipal, en l'informe que justifica aquesta suspensió, posa com a exemples les actuacions afectades: el nou centre d'assistència primària i un nou institut d'ensenyament o ampliació d'algun dels existents. És a dir, els dos exemples que apareixen en l'informe són precisament els dos grans projectes de futur de Manlleu. Per això considerem que aquesta proposta política està mal enfocada i això ens fa pensar que hi pot haver motivacions o plantejaments de fons que no coneixem. Nosaltres volem un ajuntament exigent, en planificació urbanística, però també volem un ajuntament que sigui aliat dels grans projectes de ciutat. Per coherència amb el que hem defensat sempre, per coherència amb el CAP, per coherència amb el nou institut, Manlleu no es pot permetre continuar endarrerint inversions imprescindibles per al seu futur. No té sentit reclamar alhora el nou CAP i el nou institut i aprovar una suspensió durant un any que impedeix iniciar-ne la construcció. Per tant, amb totes aquestes explicacions i veient que els diversos grups municipals s'han atensat al Parlament per demanar aquestes actuacions necessàries per Manlleu, nosaltres hi votarem en contra. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyora Moreta. Jo una pregunta, és a dir, exactament, ara donaré tot de prou a la regió de Madrid. Quina partida hi ha de pressupost del 26 per construir un cap a Manlleu o per fer l'institut d'escola? Precisament perquè vam venir al Parlament. M'ho poden aclarir? Doncs quan li toqui, doncs em respondrà. Però i també, segons el mateix departament, que jo entenia que vostè s'havia reunit amb el departament, sobretot d'Educació, que vostè havia estat la presidenta també de la Comissió d'Educació al Parlament, i per tant, doncs, per coneixença, segur que hauria de tenir informació. Normalment, des que es comença a tramitar no la cessió dels terrenys, que ja està feta fa molt temps, n'hem fet una, dues, tres, sinó quan es comença doncs, a fer un projecte fins que s'acaba executant, són 6-7 anys. Aleshores, no tingui por que en aquests 6 mesos o un any és el que haurem de fer, és el que haurem de fer, un any com a màxim, és el que haurem de fer una ordenança i llavors el departament coneixerà exactament les condicions. Bé, m'hagués agradat que m'escoltés mentre parlava i no que parés amb el company. Endavant, regidor de Madrid.
3: Sí, gràcies, alcalde. Tres petites qüestions. Una, abans he dit que hem intentat ser molt curosos per no tirar-nos pedres a la teulada. Posaré un exemple. La Generalitat ens va atorgar, això ho està gestionant el company Cuenca, Rafa, una subvenció de 250.000 euros per millores d'escoles. Escolta'm, aquesta suspensió de llicències, per descomptat que no té cap mena d'afectació. Una altra qüestió, ostres, si tinguéssim la sort que pel setembre ja tenim la comunicació que ens fan el CAP i l'Institut Escola, probablement seríem capaços d'aixecar la suspensió pel bé de la ciutat. Una altra qüestió, crec que la visió entre estar l'equip de govern i estar l'oposició probablement és diferent perquè ens aporta, diguéssim, una relació amb la ciutadania, amb diferents entitats, i parlo, per exemple, doncs, que recentment ens hem reunit amb dues direccions i associacions d'entitats d'ensenyament i amb una associació de veïns, i la sol·licitud que ens han fet aquestes tres reunions anaven en l'àmbit de millora de la mobilitat. I aquest equip de govern és molt sensible amb aquest aspecte. El 10 d'abril us vaig enviar un correu a tots els regidors informant sobre quin era el pla de mobilitat que teníem vigent, aquest que he parlat del 2007, i a més, crec que al final també del comunicat us indicava que l'equip de govern estava seguint amb molta cura tot aquest aspecte perquè ens preocupava doncs, com estava evolucionant la ciutat. I una última qüestió, almenys així ho entenem alguns, el marc que tenim, que és el POUM, es va aprovar l'any 2023, ja fa doncs, 3 anys que estem treballant amb aquest POUM. Ara faré servir una frase del company Robles. Sí, el POUM no és una eina viva, ni pretén ser-ho com el pressupost, però crec que tampoc no és la Constitució espanyola que només es mou a petició de la Unió Europea o de la Casa Reial. No. Llavors, el que sí que hem vist en aquests darrers 3 anys és que la ciutat va avançant i el nostre POUM es va plantejar com es va plantejar i així es va aprovar, i crec que és bo que tinguem un marc d'actuació. Però gràcies als nostres tècnics, i per què no dir-ho, al dia a dia, i a la vitalitat de la ciutat, nosaltres anem adaptant. Des de que servidor i regidor hem fet 3 modificacions del POUM. El 17 d'abril del 2025, modificació puntual número 2, el POUM número 5, que creiem que és rellevant per l'impuls de la ciutat. El 20 del 10 del 2025, modificació puntual número 3, canvi de sexeni, de 5 actuacions, de les quals una passa avui per ple i dues han passat per junta, el canvi de cooperació del POUM 18 i POUM 19, i el 22 del desembre del 2025, la modificació número 4 d'ajustos i esmenes. Creiem que tot el que sigui millorar el POUM actual, com a mínim estarem compromesos amb aquest treball.
1: Gràcies, regidor. Regidora Moreta, per al·lusions i per tancar el debat.
0: Sí, gràcies, alcalde. A veure, aniré per parts perquè com que se'm demanen coses també les contestaré. Primer, voldria demanar-los quins equipaments queden afectats, doncs, si queda tan clar que d'aquí a 6 mesos poden tornar a tirar enrere o màxim un any, que diu l'alcalde, allà diu un any directament, màxim un any, que em diguin quins equipaments hi ha obres previstes, torno a repetir per si no queda bé, per fer aquestes actuacions i que impedeixin que puguem fer un estudi sense suspendre llicències. Perquè jo crec que un estudi de mobilitat, d'aparcaments, es pot fer sempre sense suspendre les llicències. Això el primer punt. El segon, el nou CAP fa mesos que s'hi treballa i el govern té interès en fer el nou CAP, el Centre d'Atenció Primària de Manlleu, té molt interès en fer-lo. Molt interès. Per tant, si el CAP d'aquí 3 mesos, 4, presenta una llicència d'obres, suposo que aixecaran directament això i s'ha acabat el rotllo. O sigui, aquí hi ha alguna altra cosa que no ens volen explicar. Està claríssim, claríssim. El nou institut, li recordaré a l'alcalde el que li va dir el president d'aquest govern, que tenien interès en fer el nou institut de Manlleu. Altre punt, pressupost. Li recordo que el seu grup no ha votat el pressupost de la Generalitat de Catalunya. Zero. No l'ha votat, l'ha votat en contra. Per tant, no és qui per demanar si es pot o no es pot. Perquè n'hem vist moltes vegades d'actuacions que passen al davant i hem vist moltes vegades modificacions. I el seu grup no ha aprovat absolutament res. I última cosa. Estem intentant fer una ciutat que puguem fer 15 minuts a peu a tot arreu. Això són els temes de ciutat que ens importen, que puguem anar a peu a tot arreu, i ens estem plantejant suspendre llicències que fa 2 anys i escaig que tenim aprovat un POUM. Els estudis es poden fer sense suspensió de llicències i nosaltres creiem que s'estan equivocant.
1: Molt bé, per tancar i per procedir, per passar ja a votació, jo entenc que vostè pot creure el que vulgui, però nosaltres tenim uns tècnics que respectem la seva opinió. Jo no sé quina virtut vostè té urbanística, ni sé avui que sigui advocada urbanística, ni que sigui arquitecte, ni que sigui... Però bueno, potser sí, potser m'ha portat la transparència i no ho va fer constar en el seu dia. Quid de la qüestió... Mira, vostè diu que no sóc qui per dir si el pressupost hi hauria d'haver-hi o no hi hauria d'haver-hi. Doncs sóc l'alcalde, senyora Moreta. Això em sap greu perquè és així. No, exacte, no, el pressupost no. Però sí que hi ha una cosa que és important i vostè, i em decep amb tota la trajectòria parlamentària que ha tingut, que no ho hagi esmentat, suposo que perquè no ho interessa. Al final, el pressupost que va presentar el govern de la Generalitat no contenia ni una partida ni per l'Institut Escola ni pel Centre d'Atenció Primària. Ni pel projecte, ni per l'execució. El que sí que hi van haver van ser esmenes, les quals doncs, van sortir d'aquí a l'Ajuntament perquè això hi fos. I el seu company, que ara no m'escoltava, d'acord, doncs va votar en contra d'aquestes esmenes. Jo entenc que per interès, en aquest cas, evidentment, partidista del pressupost de la Generalitat, o sense pensar en Manlleu, que també representa l'Ajuntament de Manlleu. Com he dit, tancarem... No, és que tancaré... Ja tindreu torn de paraula de pregs i preguntes, em sap greu. Ja ho he dit abans que ho tancava. He fet una explicació, no he fet una al·lusió directa. No, és que no passarem a pregs i preguntes. Ja, quan hi hagi pregs i preguntes ja farem debat allà. Perquè al final he descrit el que ha passat, no he fet res més. Aleshores, de veritat, si d'aquí 3, 4, 5 mesos... Escolti, nosaltres ho estem intentant de tort i dret. Si entra una llicència d'obres, tal, primer tot el que farem serà estudiar-la, perquè segur que hi haurà esmenes i hi haurà comentaris. Com hem comentat, i si vol la regió de Madrid, també més tard s'ho tornen a preguntar, els hi podrem tornar a llegir, i si no amb l'acte, com que he vist que abans se'l llegeixen, ja podran llegir els equipaments que queden suspesos. Però en qualsevol cas, s'han repetit diverses vegades. Si vostès aconsegueixen la llicència, endavant, ho celebrarem tots junts. Per tant, doncs, passaríem a votació. Vots en contra. Vots en contra de la CUP i socialistes. Abstencions. S'abstén el grup d'Argent de Manlleu. Vots a favor. S'aprova doncs, amb els vots a favor d'Esquerra i de Junts. Passaríem doncs, a l'apartat, perdoneu, apartat, encara queda un punt, el punt 8, aprovació definitiva amb prescripcions del Pla Parcial Urbanístic del Sud 8, carretera de Torelló 1. Endavant, regidor de Madrid.
3: Sí, gràcies, alcalde. Doncs hola de nou. El ple del mes d'octubre, del 20 d'octubre, es va aprovar la modificació puntual número 3, aquesta que abans anomenava, i que avança el desenvolupament del sector urbanitzable delimitat sud número 8 del segon al primer sexeni de la Junta General en sessió del 31 de març. Va aprovar inicialment aquest pla parcial i en va condicionar l'aprovació definitiva la presentació d'un text refós i va acordar sotmetre a la informació pública i sol·licitar els informes sectorials. El projecte que es porta a votació avui comporta un nou pas per la millora, creiem, i canvi de la nostra ciutat. Estem parlant d'una zona al cantó dret, després de la rotonda de la Benvinguda, direcció Torelló, i suposa una afectació urbanística de 22.643 metres quadrats, dels quals pràcticament doncs, entre 10.000 i escaig, gairebé 11.000, seran els que tindran un ús comercial. I vull especificar la paraula comercial. Els usos admesos són establiments comercials singulars, fora de la trama urbana consolidada. Val? Hi haurà, doncs, en principi, pel projecte que ens han entrat, quatre parcel·les indicatives. Quins són aquests usos? Doncs són serveis, restauració, residencial amb la modalitat unifamiliar. Aquí hi ha 8 habitatges previstos, 4 de promoció lliure i 4 d'habitatge de protecció pública. Serveis tècnics i mediambientals, equipaments comunitaris i aparcament. Addicionalment, i aquest és un factor doncs, per nosaltres també rellevant i que lliga amb el punt anterior de la mobilitat, incorpora un nou tram amb aquest puzzle que estem intentant fer per la Ronda Nord per desplaçar tot el trànsit doncs, cap a aquest sector de la ciutat que enllaça amb la part doncs, més industrial i que traurà el trànsit de l'Avinguda Pirineus i desplaçarà cap a la carretera de Torelló. Aquesta actuació comportarà la construcció d'una nova rotonda. Aquesta aprovació, haureu vist, que queda condicionada a la presentació del text refós corregit, presentació de la corresponent garantia del 12%, com està establert, i aprovació per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central. Gràcies.
1: Gràcies, regidor de Madrid. Intervencions? Endavant, Rossent.
2: Gràcies, alcalde. El nostre grup votarà a favor d'aquest sud 8. Nosaltres hem estat en contacte amb alguns veïns que estan afectats per aquest pla i celebren molt gratament que se'ls pugui treure els vehicles pesats per davant de casa i també per incrementar doncs, la seguretat, ja que tenim una escola tan a prop allà. El que sí que haurem de vigilar i estar al cas és que els vehicles pesats passin per aquesta nova variant que es farà darrere d'aquestes vivendes i que, bueno, que puguin tenir més tranquil·litat que la que tenen actualment. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Rossent. Sumar també que, a més a més, hi ha un centre de salut mental i també és realment important descongestionar la zona. Gràcies per l'aportació. Endavant, sisplau, dels socialistes.
5: Sí, gràcies. Bé, nosaltres també votarem a favor d'aquest punt. És un tema que amb els veïns, precisament, ja es va parlar fa molt de temps per descongestionar precisament el trànsit, sobretot els camions que passen de la ronda per davant. Hi ha el centre de salut mental que és realment molt problemàtic que per allà passi molt de trànsit i per tant és una bona iniciativa doncs, que es tiri endavant aquest projecte que ja fa molt de temps que ja s'estava parlant. Només aclarir, perquè abans en Lleonard de la CUP ha fet un comentari sobre el Sud 8, aclarir que el Sud 8 té un 5% d'equipaments.
1: Correcte, sí, sí. No tenim ara mateix previst construir cap equipament allà. Passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Doncs s'aprova per unanimitat el punt 8. Gràcies. Passem a l'apartat C de propostes i mocions. El punt 9 és la moció per al restabliment de la capitalitat i denominació del registre de la propietat de Manlleu. Aquest punt l'explicaré personalment. Donem un segon que recupero el punt. Uh, No llegiré la moció com a tal, sinó que faré una miqueta d'explicació sobre com ha anat que féssim aquesta moció i com hem arribat fins aquí. Això remunta ben bé a principis de mandat, que doncs, hi ha hagut una voluntat de poder tornar, gràcies, de poder tornar doncs, al registre de propietat, en aquest cas número 2 de Vic, que era el registre de propietat de Manlleu, doncs, a la seva ciutat doncs, originària, i tenir, doncs, tant com tenim notaris, doncs, també tenir un registre de propietat, que a més doncs, té una capitalitat nord de la comarca, que sempre és el que hem volgut doncs, fer que Manlleu doncs, pugui tenir, pugui transmetre, pugui recuperar aquest lideratge i aquesta potència doncs, al món nord de la comarca, i això no deixa de ser un servei més. Recordem que ja fa molts anys, estem parlant doncs, que teniu aquí en l'expedient, l'any 80 llargs, l'any 85 crec que és, es va fer el trasllat del registre doncs, a Vic, i l'any 93 l'alcalde en el seu moment doncs, va intentar tornar a recuperar el que era el registre. Això no va ser possible i això ja va quedar d'aquesta forma. Al principi d'aquest mandat, com hem comentat, vam anar a parlar doncs, amb el registre, hem fet contactes polítics, també hem parlat amb la conselleria, i un cop parlat amb la conselleria doncs, ens va suggerir que seguíssim aquest procediment. Primer de tot, vam parlar amb tots els alcaldes doncs, afectats per aquests canvis, vàrem demanar que tinguéssim una carta doncs, dient que estaven doncs, d'acord i que donaven recolzament amb aquesta iniciativa, perquè evidentment doncs, encara que sigui una cosa que Manlleu reclama, però volem que els veïns i els afectats doncs, estiguin completament d'acord. Tots ens ho han firmat, també hi ha doncs, la firma en aquest cas de l'alcaldia de Vic, perquè també era un requeriment doncs, per part del departament perquè d'aquesta forma també estiguessin d'acord en fer aquest canvi. I per tant, doncs, un cop ho hem tingut tot, també doncs, en el conseller se li ha explicat que anàvem per fer això i és un requisit votar això avui per ple. Crec que és una bona notícia. Ens hauria agradat molt poder-ho fer doncs, el mes passat, però evidentment doncs, perquè tenim un compromís de no entrar a coses d'urgència o les mines possibles, sobretot tractant-se de mocions. Cap problema, ho hem fet aquest mes. Per tant, iniciarem el tràmit aquest juliol i també doncs, en el que són els acords hi ha el demanar el trasllat amb allò de registre de propietat i la corresponent oficina liquidadora dels impostos de successions, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, ja que aprova l'administració de ciutadania, ajudant a la reducció d'emissions i facilitant un millor servei. Segon, presentar al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya la documentació que inclou la conformitat que la totalitat dels municipis afectats han donat manifestant el seu suport, han donat el seu vistiplau, manifestant el suport a l'iniciativa de restablir el registre de la propietat de Manlleu. Tercer, donar trasllat a tots els ajuntaments que inclosos el registre modificat, l'Ajuntament de Vic, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic, Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Cortes, també d'aquest acord que es pren avui. I també doncs, creiem que estaria bé, un cop això ho tinguem aprovat i que hem fet també aquest tràmit amb el Departament doncs, de Justícia i Qualitat Democràtica, de traslladar tota la documentació, convidar el conseller doncs, de Justícia i Qualitat Democràtica a Manlleu, juntament amb els alcaldes doncs, afectats per aquest canvi de demarcació, sinó de capitalitat del registre de la propietat, venir aquí i fer un acte doncs, solemne d'entregar tota aquesta documentació i de celebrar doncs, aquest inici del canvi. Repeteixo, crec que és el principi d'una gran notícia per Manlleu. És una institució més que la podem tenir aquí i que també donarà llocs de treball. Hem de pensar que pràcticament hi ha una vintena de llocs de treball que és el registre de la propietat de Vic, i per tant, número 2, i per tant doncs, és acostar l'administració a la ciutadania i és una gran notícia si això doncs, ho podem fer efectiu, i això avui és un pas més. No sé si hi ha cap intervenció. Sí, endavant, Ferran.
6: Gràcies, bona tarda. Bé, celebrem que podem recuperar aquests serveis pels nostres ciutadans després de 40 anys i, per tant, el nostre grup hi votarà a favor. El que volem saber és si hi ha alguna ubicació ja pensada per on tenen pensat ubicar-lo. Gràcies.
1: Abans de donar torn, molt breument, això no està ara mateix pensat. Quan això vagi endavant, és més, ara hi ha hagut canvi, per exemple, al registre, per tant, s'haurà de parlar amb el registre que hi hagi en el seu moment i, això, al final, si no ho tinc mal entès, el registre acaba llogant o acaba adquirint un espai, igual que faria un notari, igual. Endavant, regidor Puyato.
7: Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup votarà a favor d'aquesta moció perquè creiem que qualsevol iniciativa que sigui beneficiosa per Manlleu i pels seus veïns ha de comptar amb el nostre suport, comptarà amb el nostre suport, amb independència de qui la presenti. També li voldria fer una consideració de tipus jurídic. La decisió sobre la capitalitat i la denominació dels registres de la propietat no correspon a l'Ajuntament. És una competència que recau a les administracions competents, la de l'Estat i la de la Generalitat, i qualsevol modificació ha d'estar fonamentada en criteris objectius d'interès general, de proximitat de servei, d'eficiència organitzativa i de realitat econòmica i demogràfica del territori. Per tant, aquesta moció no resol per si mateixa la situació, però sí que expressa una voluntat política clara perquè les administracions competents estudin aquesta reivindicació. Dit això, també pensem que és necessari fer una reflexió. El registre de la propietat de Manlleu no és una reivindicació nova, com molt bé ha dit. Manlleu ja va disposar d'aquesta capitalitat i la seva pèrdua va ser conseqüència d'un acord polític impulsada pel mateix espai polític que avui ens presenta aquesta moció. I ho dic sense un ànim de retret, perquè mirar constantment el retrovisor no resoldrà els problemes dels ciutadans. Però tampoc podem oblidar la història. I la coherència en política també consisteix a reconèixer les decisions que es van prendre en el passat. Ara bé, precisament perquè nosaltres posem Manlleu per davant de qualsevol altra consideració, no convertirem aquest antecedent en una excusa per votar-hi en contra. Seria molt fàcil fer política de partit, recordar qui va prendre aquella decisió i rebutjar avui aquesta moció. Però aquest no és el nostre estil. Per nosaltres l'interès general de Manlleu estarà per damunt dels interessos de partit, dels càlculs electorals i de les contradiccions del passat. Si avui existeix l'oportunitat de recuperar un servei que pot reforçar el paper de Manlleu, apropar l'administració a la ciutadania i beneficiar els nostres veïns, nosaltres hi donarem suport. Per això, per coherència, per entendre la política com l'entenem, anunciem que el nostre vot, com ja he dit, serà favorable.
1: Gràcies, Toni. Per matisar, és a dir, evidentment ho hem motivat d'aquesta mateixa forma com explicaves, creiem que hi ha una coherència en demanar aquest trasllat, i no sé quina part de responsabilitat em toca a mi, que tots els acords són de 85, 80 llargs i 93, jo sóc nascut a 94, però tot i així crec que rectificar és de savis, crec que això al final el que es demostra és que posem el que és el poble per davant de que és els interessos de partit, perquè seria molt fàcil justificar una decisió doncs, dels nostres avantpassats polítics, però crec que també s'ha de ser honest i admetre doncs, quan hi ha errors, i en aquest cas crec que els nostres avantpassats polítics doncs, es van equivocar doncs, fent aquest trasllat, perquè això ens prenia doncs, poder territorial com a ciutat. Per tant, crec que és important tornar amb aquest reequilibri, crec que és important apropar aquesta administració a la ciutadania, i per tant, si avui això, no sé si serà cas o no, però s'aprovés amb un vot doncs, unànime, doncs seria realment molt important i molt interessant, perquè a més, que comentàvem del tràmit, tots aquests tràmits estan pensats després de parlar amb les administracions competents. És a dir, quan vam engegar el tràmit, vaig demanar directament al registre com ho havíem de fer. Primer vaig demanar l'opinió i després vaig demanar ja com ho havíem de fer. Pel que ens va aconsellar, sí, el que és el tràmit del canvi ho ha de fer la Generalitat. Per això vam anar a visitar el conseller de Justícia i no vam fer una carta o no vam fer una visita directament al que és el Ministeri de Justícia. Que més endavant potser ens trobem al Ministeri de Justícia o al Consell de Govern d'Espanya, potser sí, però d'entrada el primer tràmit és aquest i per això hem seguit aquest procediment. Per tant, doncs, dit això, passaríem a la seva votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Per tant, doncs, això sí que crec que és una reivindicació històrica. És realment important per la ciutat. Gràcies. Passaríem al punt 10, que és la moció de suport als cossos policials i per reclamar més recursos en matèria de seguretat i justícia. Regidora Bautista, si us plau.
8: Gràcies, alcalde, i bona nit a tothom. Bé, la moció aquesta és una continuïtat del manifest que ja es va portar a aprovació al ple passat. Moció de suport als cossos de seguretat, als cossos de policials i per reclamar més recursos en matèria de seguretat i justícia. No us llegiré el que és l'exposició de motius, només comentar que evidentment que la seguretat és la premissa i és l'objectiu d'aquest ajuntament, de les polítiques de seguretat d'aquesta regidoria i d'aquest equip de govern. Que el que intenta aquesta moció d'alguna manera és combatre també un greuge comparatiu amb el que serien els recursos materials que pateix la nostra ciutadania i la nostra comarca. A mode d'exemple, actualment l'àrea bàsica de policial d'Osona compta amb 140 agents per donar servei a una població aproximada de 167.000 habitants, fet que representa una ràtio de 0,83 agents per cada 1.000 habitants, molt per sota de la mitjana catalana, que és de 2,29. Dit això, la seguretat no només depèn dels recursos policials, sinó que evidentment també hi ha d'haver-hi coordinació, hi ha d'haver-hi un compromís institucional, recursos humans i evidentment recursos econòmics. Per això aniré directament a llegir el que serien els acords d'aquesta moció, demanant evidentment un vot favorable per la mateixa. El primer dels acords seria expressar el reconeixement i el suport institucional de l'Ajuntament de Manlleu als membres de les forces i cossos de seguretat per la tasca que desenvolupen al servei de la ciutadania, la convivència i la seguretat pública. El segon punt seria condemnar qualsevol acte de violència, agressió, amenaça, coacció o intimidació contra els membres de les forces i cossos de seguretat amb l'exercici de les seves funcions. El tercer, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a incrementar els recursos humans i materials destinats a la seguretat de la comarca d'Osona, tenint en consideració l'actual ràtio de 0,83 agents per cada 1.000 habitants, molt per sota de la mitjana catalana, que és de 2,29. El punt quart seria instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a atendre la reivindicació del territori per la construcció d'una nova comissaria de Mossos d'Esquadra a Manlleu, dotada dels recursos necessaris per millorar la presència policial i capacitat de resposta a les necessitats de seguretat d'Osona Nord. El cinquè seria instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a reforçar els recursos humans i materials destinats a l'Administració de Justícia, al Partit Judicial de Vic, a impulsar la construcció d'un nou Palau de Justícia a Vic que permeti disposar d'unes instal·lacions i d'uns recursos adequats a les necessitats actuals i futures del territori. El punt número 6 seria impulsar una recollida de signatures oberta a la ciutadania de Manlleu perquè totes aquelles persones que ho considerin puguin donar suport i sumar-se a les reivindicacions contingudes en aquesta moció. El punt 7 seria traslladar aquesta moció als ajuntaments de la comarca d'Osona per tal que, si ho consideren oportú, puguin debatre-la, aprovar-la i sumar-se a les reivindicacions del territori per disposar de més recursos policials i judicials. I el punt 8è seria traslladar els presents acords, juntament amb les signatures recollides i adhesions dels ajuntaments que s'hi sumessin, al Departament d'Interior i Seguretat Pública i al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya. Doncs aquests serien els punts que portem a la vostra consideració.
1: Gràcies, Lluïsa. Jo sí que voldria dir una última cosa abans de passar a tornar a paraula al que són els grups. Per nosaltres és important portar aquesta moció amb el punt de la recollida de firmes a votació de tothom, perquè d'aquesta forma doncs, sigui una recollida que no sigui només del govern. No volem que tingui un color polític aquesta recollida, volem que realment sigui de tots els grups que realment s'hi vulguin sumar, perquè realment creiem doncs, que s'ha de defensar el que està dient la moció, el fet d'augmentar efectius i inversió en seguretat, inversió en justícia i realment aquest impuls en el que és el territori. Per part d'intervencions de l'oposició. Sí, Leonard.
4: Gràcies, alcalde. Bé, tal com ens vam posicionar el mes de juny, tornem a afegir-me a denunciar les amenaces, agressions que puguin rebre els policies locals, Mossos d'Esquadra, exactament igual com faríem a qualsevol treballador que les pateixi, porti l'informe que porti. No normalitzarem aquestes actituds i les denunciarem sempre. Però aquesta moció realment torna a ser una demanda de més policia. No planteja, o no veiem que plantegi cap aspecte preventiu. No creiem, com és lògic, no creiem en aquest model policial que prioritza quasi exclusivament mesures repressives, mesures de càstig. Gràcies. Votarem, per cert, votarem en contra.
1: D'acord. Per part dels socialistes.
7: Gràcies novament, senyor alcalde. I en relació al títol de la moció, permeti'm que faci una afirmació clara i rotunda ja des d'un principi. El nostre grup, el Partit dels Socialistes de Catalunya, sempre estarà al costat dels Mossos d'Esquadra, de les policies locals, dels bombers i de qualsevol professional que cada dia i amb vocació de servei públic treballen perquè la ciutadania visqui amb seguretat i amb llibertat. Tenen tot el nostre respecte, tenen tot el nostre reconeixement i tenen tot el nostre suport institucional. Per això mateix, també volem deixar clar que la seguretat no pot ser utilitzada com una eina de confrontació política ni de populisme. Generar més preocupació entre ciutadans sense explicar tota la realitat no resoldrà cap problema. La seguretat exigeix rigor, planificació i responsabilitat. I avui volem aportar un element que honestament crec que canviarà el debat. Aquesta moció reclama diverses actuacions que compartim en bona part. Però el que no explica és que moltes d'aquestes actuacions ja formen part del Pla de Treball de Govern de la Generalitat. Per això, avui puc anunciar informació que crec que és rellevant, que probablement encara no és coneguda per molta gent perquè va sortir publicada ahir al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. En primer lloc, en relació al reforç dels Mossos d'Esquadra a Osona, els hi puc anunciar que ja està en marxa. I no estem parlant d'una reivindicació futura. El govern ha confirmat que Osona continuarà incrementant els seus efectius dins del desplegament que portarà el cos de Mossos d'Esquadra fins als 25.000 agents a l'any 2030. Però encara hi ha una dada més important. Aquest reforç començarà ja ara. La Unitat de Seguretat Ciutadana de Vic passarà del 126, no té 140, té 126, als 150 agents, que suposa gairebé un increment del 20% més a les noves promocions amb incorporacions de nous comandaments. Ho poden comprovar al Butlletí Oficial del Parlament. Aquesta és la diferència entre fer proclames i governar. En segon lloc, i per primera vegada, hi ha un pronunciament oficial sobre Manlleu. Durant anys s'ha parlat de la necessitat d'acostar els Mossos d'Esquadra a Osona Nord. Doncs bé, la creació d'una oficina policial dels Mossos d'Esquadra a Manlleu és una opció viable, i així es qualifica, com a viable. No es descarta, no es rebutja, sinó tot el contrari. Es considera una possibilitat real que haurà d'anar acompanyada del creixement d'efectius i de planificació eficient a tot el territori. Per tant, ara la prioritat és incrementar la plantilla que es destinarà a Vic, però no es descarta la possibilitat de que Manlleu tingui la seva pròpia oficina. I penso que aquest és un anunci important per Manlleu. En tercer lloc, les inversions ja tenen calendari. La Generalitat iniciarà aquest mateix mes de setembre les obres d'ampliació i reforma de la comissaria de Vic, que permetran absorbir el creixement de la plantilla i millorar l'atenció ciutadana, especialment en temes com les víctimes de violència de gènere, les agressions sexuals o els col·lectius vulnerables. I això són, no són paraules, això són inversions pressupostades i amb data d'inici. En quart lloc, es reforçarà la coordinació policial. El govern impulsarà la futura Junta Comarcal de Seguretat, reforça les meses de coordinació entre Mossos i policies locals i planteja un Consell Tècnic Intermunicipal per abordar conjuntament els reptes de seguretat, convivència i prevenció. La seguretat no depèn només del nombre d'agents, també depèn de treballar millor, compartir informació i coordinar recursos. I finalment, i en cinquè lloc, els puc anunciar que hi haurà més proximitat al territori. S'està desplegant un model d'oficines mòbils, de denúncies, que tindran diferents municipis de la comarca, més patrullatge preventiu i dispositius específics contra la multireincidència i la delinqüència que més preocupa la ciutadania. Crec que aquest és el camí i per tot això el nostre grup no entrarà en una competició aviam qui fa el discurs més contundent, més radical en seguretat. Perquè és que la seguretat no és patrimoni de cap partit. La seguretat no és ni de dretes ni d'esquerres, perquè és un dret de la ciutadania i per suposat de la ciutadania més vulnerable. I per si, precisament perquè és un dret fonamental, crec que s'ha de tractar amb seriositat. I nosaltres no volem fer política des de la por i tampoc ens dedicarem i no avalem la recollida de signatures. Nosaltres assumim les nostres responsabilitats. Pensem que tothom ha d'assumir les seves responsabilitats. I no hem d'afrontar una falsa sensació de que no s'està fent res, que tot és un desastre, quan les dades demostren que hi ha més efectius, hi ha més inversions, hi ha més coordinació, hi ha una planificació cara clara pels propers anys. Nosaltres continuarem demanant tot allò que necessita Osona, i molt específicament, i des d'aquí, el que necessita Manlleu. Continuarem defensant els recursos policials, més recursos judicials. De fet, el passat divendres ja es va anunciar que el Palau de Justícia tirarà endavant, ara sí, d'una forma efectiva. Continuarem exigint que el nord de la comarca disposi dels serveis que mereix. Però ho farem des de la responsabilitat institucional i no des del populisme. Aquest és un compromís que volem assumir. Menys soroll i més agents, menys titulars i més inversions, menys populismes i més seguretat per tots els veïns i veïnes de Manlleu. Gràcies.
1: Gràcies, regidor. Bautista, per respondre.
8: Sí, molt breument, alcalde. Agraï les consideracions del Lleonard i en quant a les d'Antoni, doncs, bueno, jo penso que en aquest plenari estem al ple de l'Ajuntament de Manlleu. Penso que si això hagués estat el plenari de Vic, els ciutadans i ciutadanes de Vic haguessin estat molt contents de que vostè els hi hagués dit, doncs, que tindran més reforços i més Mossos a Vic i al seu territori. I llavors, evidentment, agrair la lleialtat institucional, perquè considero que si tota aquesta informació vostè la tenia, també podia haver fet una trucada amb aquesta regidora i haver-li comentat, i no venir a aquest plenari i fer anar un discurs que més d'un regidor de l'Ajuntament de Manlleu sembla precisament el del diputat del Parlament de Catalunya. De totes maneres, jo penso que els manlleuencs i manlleuencs els hi ha quedat molt clar. Més reforços, més seguretat a Vic, i aquí a Manlleu, campi qui pugui, i ens menjarem el que a Vic ens deixi i bonament ens pertoqui. Gràcies.
1: Gràcies, Lluïsa. Jo només per afegir, eh? És a dir, al final, imagineu, doncs nosaltres teníem 140 perquè és la informació que nosaltres teníem interna, perquè entenc que també, a més, devem tenir tota la gestió administrativa comptada. Però és que 150 tampoc és una gran notícia, perquè fixeu-vos, estem parlant de ràdio 0,86 per habitant, quan a Catalunya estan a 2,29, si és igual, 150, doncs va, posarem 0,95, però és que seguim molt, molt, molt per sota que de la resta de Catalunya, que no paguem els mateixos impostos, els d'Osona, que els d'altres comarques que estan a la mitjana. Nosaltres volem el que ens pertoca. Lamento dues coses, i estic content, de tots els anuncis que ha fet, evidentment, celebrar-los i content, però lamento dues coses. La primera cosa que lamento que la Generalitat, ja no dic vostè, perquè entenc que s'ho havia preparat pel ple d'avui i m'ho volia dir en el ple d'avui, però lamento que la Generalitat, almenys doncs, per la part que li toca doncs, a la Direcció de Serveis Territorials d'Interior, una trucada per explicar les coses, crec que no hagués estat a menys. A mi això em sona dir, ostres, és que tindrem un marrón demà al ple de l'Ajuntament de Manlleu, espero que sortim i reaccionem després de 3 propostes de resolució al Parlament instant a una comissaria de Mossos i una d'una oficina de Mossos, que és la teva, Toni. I l'altra cosa que lamento, jo lamento que segueixis, i parlo en primera persona, defensant una oficina de Mossos. Manlleu, i m'agradaria que ho defensessis com a regidor, no com a diputat, però com a regidor, i avantposant els interessos de Manlleu per damunt dels del partit, defensessis una comissaria de Mossos, jo no dic una APP, una àrea bàsica policial, potser no que per territori no toca dues APPs en una comarca com és Osona, però una comissaria de districte, que segurament que és el punt mig entre una APP i una oficina, sí que li pertoca a Osona Nord, a Manlleu i a Osona Nord. I a més em dol perquè, clar, vostè diu que aquesta és la diferència entre governar i això, però és que vostè, encara que estigui a l'oposició, si nosaltres estem reclamant una cosa que a més si sortim al carrer i ho preguntem, no trobarà ningú que estigui en contra d'una comissaria de Mossos a Manlleu. Li costarà molt trobar una persona que estigui en contra d'una comissaria de Mossos a Manlleu. Doncs agrairia que es faci seva la manifestació del govern i ajudi a tirar-les endavant, no que tirin torpedos per sota i després ens vinguin al ple amb proclames, doncs la veritat, que les voldré veure fetes. Sí, per al·lusions, evidentment.
7: Gràcies, senyor alcalde. En resposta a la regidora de Seguretat, desgraciadament l'alcalde és alcalde, com ell mateix ha manifestat, jo sóc diputat perquè sóc diputat. No, és indissociable la situació. La informació que jo tinc va sortir publicada ahir al BOP del Parlament. És públic, tothom hi té accés i es fa en resposta a una proposta de resolució de la qual va votar a favor el seu grup. Per tant, tots els membres del seu grup són coneixedors. Si no li han informat, ho lamento. A mi m'ho han informat. Les respostes que he fet és perquè es fan moltes peticions a la Generalitat i em veig obligat a donar aquesta informació que al cap i a la fi jo pensava que seria un motiu d'alegrar-nos, però veig que ho lamenten gairebé. Penso que igual pensen que és millor recollir signatures que no que es destinin recursos a seguretat. Escolta, reconec que estem en any electoral, però al cap i a la fi si hi ha una notícia que és positiva, per què no ens podem alegrar? Al cap i a la fi, tot el que he manifestat era positiu. Vostè afirma que hi ha d'haver-hi una comissaria a Manlleu, perquè vostè ho creu, I és legítim que ho cregui, però penso que hauria d'escoltar els criteris tècnics del departament, que al cap i a la fi el que hi entenc d'això i el que diu com s'han de destinar els recursos crec que ha de ser el departament. Nosaltres podríem destinar a pensar que és bona una comissaria feta a Manlleu, però els veïns de Torelló també ho deuen pensar, que podria ser interessant que fos a Torelló o a qualsevol altre municipi. Per tant, seguim els criteris tècnics. I li he dit, i era una bona notícia, que Manlleu tindrà l'oportunitat, perquè no es descarta de tenir una comissaria, del tipus no es descarta de tenir una comissaria, del tipus que es consideri oportú en el seu moment. Però sembla que aquesta notícia no és

0: al que no farem un seguidisme populista de postures radicals. Gràcies.
1: Miri, és que no em pot deixar indiferent, perquè és que no sé per on agafar-ho. Jo entenc, Toni, i saps que ens agrada, debatre, i agraeixo el to, també t'ho he de dir, perquè no sempre és, no dic que per part teva, però no sempre és aquest to el dels debats en aquest Ajuntament. Però, ostres, de veritat, si per Manlleu tenir un diputat, que sigui, partir d'un diputat ja seria una gran notícia. Tenir un diputat que a més és regidor, una gran oportunitat. Que a més pugui fer alguna cosa per ajudar la ciutat, encara més. Però això veig que de veritat, és a dir, no ho acabo de veure, perquè jo entenc perfectament que vostè ara em surt aquí, fixi's, m'ha parlat de Vic, m'ha parlat de Torelló, però què volen els malleuencs? De veritat, jo espero que quan fem la recollida de firmes i vegi el número, pugui ajudar-nos a defensar la comissaria, el que és el Parlament de Catalunya. Perquè, sí, és veritat, el pot demanar qualsevol municipi, del més petit al més gran, tota la raó, també podríem sortir a demanar un parc de bombers que el tenen a Torelló, no ho farem, Però no, si estem demanant una comissaria de Mossos, és perquè realment, ostres, jo mateix vaig ser responsable de seguretat per l'anterior mandat. Estic demanant una cosa que sé que es necessita. La regidora que també porta aquesta experiència sap que es necessita. Esquerra, que ha governat aquests últims anys, també és una reivindicació que anaven rebent en l'Ajuntament, que la ciutadania demana. Si és que no estem demanant res d'altre món. De veritat, demanem una comissaria, no una oficina. Evidentment que el Parlament, el grup parlamentari, almenys el de Junts, no sé què va fer el d'Esquerra, per això no parlo en global, va votar a favor. Home, perquè és que si votes a favor d'una comissaria i votes en contra d'una oficina, no té cap sentit. Però sí que li van dir, escolti, no entenem per què fa una proclama avui d'una oficina quan el seu alcalde està demanant una comissaria. I això li van demanar. Li van dir tal qual a la comissió d'Interior. Per tant, jo li demanaria que s'assumi a les reivindicacions del govern municipal, perquè al final, ostres, li agradi o no li agradi, doncs representem la ciutadania i som el govern que tenim majoria. I demanaria que, sisplau, almenys aquestes reivindicacions que són en clau de ciutat, ostres, ens donés costat, i espero i desitjo que després de la recollida de firmes ens pugui donar suport. Sí, endavant, Toni, per tancar.
0: Sí, per tancar. Vostè, legítimament, diu que el que els veïns volen és una comissaria. Permeti'm que li digui que no és així. El que els veïns volen és seguretat. El que els veïns volen és dormir tranquil·lament a la nit i pensar que no li entrarà ningú a casa seu. I aquí, de forma periòdica, s'han fet recollides de signatures. Però eren justament els veïns que reclamaven seguretat. Seguretat. I aquesta és una responsabilitat nostra. No del Parlament, no del diputat. És una responsabilitat nostra. I seva més concretament perquè són els que governen. Per tant, la comissaria és una derivada del que volen els veïns, que és la seguretat. I una comissaria no dona més seguretat. Tenim una comissaria a 10 quilòmetres. Estem parlant d'una oficina de policia. Tenim una comissaria nova. Podríem demanar més efectius de policia local. Ho entendria perfectament. Però ho podríem demanar. Podríem demanar. Podem demanar el que vulguem. Però tenim una mala costum aquest Ajuntament. Que les culpes de tot sempre són d'un altre. I la solució sempre ens l'ha de donar un altre. Hem parlat... Parlem en tema sanitari, ens han de fer un cap la Generalitat. En tema educatiu, ens han de fer un institut escola. En tema de seguretat, ens han de fer una comissaria. Però i nosaltres, que som els que manem aquí, què hem de fer? Res? Doncs que governin directament des d'allà. No voldria allargar més la polèmica perquè al final entrarem en un cercle que no ens portarà enlloc. Però jo dic, la Generalitat ha d'assumir les seves responsabilitats. L'equip de govern de Manlleu ha d'assumir les seves responsabilitats i el que la gent demana a Manlleu és seguretat, seguretat, només això. Ni més institucions, ni més edificis, ni més comissaries. Volen seguretat, viure tranquils a tots els barris de Manlleu, no a uns o altres, a tots els barris de Manlleu. Gràcies.
1: I Toni, una pregunta que sí que t'agradaria que em contessis. Qui és el competent en seguretat, en matèria de seguretat ciutadana a Manlleu? Qui és?
0: M'ho pregunta a mi?
1: Ho faig perquè jo sé qui és, però m'ho pot dir, sisplau.
0: Perquè és un examen?
1: No, però president, vostè parla que els veïns volen seguretat, a qui l'hem de demanar la seguretat ciutadana? Ja li dic jo, és igual, ja li contesto jo. La Generalitat de Catalunya és l'òrgan competent en seguretat ciutadana. Si estem demanant Generalitat de Catalunya concretament, i Mossos, evidentment, són els agents que han de garantir aquesta seguretat.

0: Sap què passa? Sap què passa? I evidentment que demanem el CAP, demanem l'Institut i demanem la comissaria. Evidentment que són inversions de la Generalitat. No dic que tots siguin inversions que es deguin dels governs dels socialistes ara mateix. També ho dic. No passa res. Però escolti, quan les coses són com són, són faves comptades, No podem pas entrar ara aquí i dir, no, és que la seguretat, que aquest mandat no li pertoca a la Generalitat. No, clar que li toca a la Generalitat, clar que li toca a la Generalitat complir amb la seguretat ciutadana a Manlleu. Jo, de veritat, que m'ha deixat al·lucinat. No, la gent no demanarà 3 agents més o 4 agents més. Sap què passa? Que la seguretat ciutadana de Manlleu, a dia d'avui, pràcticament, el que són els patrullatges de servei són més d'un 70% que els assumeix la policia local de Manlleu. Aquí sí que ho paguen els ciutadans de Manlleu amb els seus impostos diaris de Manlleu. Aquí sí que el debat és aquest. Aquí sí que ho assumeix l'Ajuntament de Manlleu. Quan l'Ajuntament de Manlleu el que hauria de fer és que els serveis de seguretat ciutadana fossin els mínims, perquè ens hauríem de poder dedicar a altres coses com podrien ser policia assistencial, policia rural... Segur que aquí llavors ens podríem entendre molt més amb la CUP, però miri, la Generalitat de Catalunya no compleix amb els seus... Ja no dic les seves exigències, perquè és que és per llei, la seguretat ciutadana. I vostè mateix m'està anunciant una gran anunci. 150 agents. Jo li deia 140 és una ràtio de 0,83. 150 deu ser una ràtio de 0,95. De veritat. O sigui, això i res és pràcticament com res. Lluïsa, no sé si vols dir una cosa. No? Doncs, de veritat... Apoyen el que realment demana la gent, que sí que és viure tranquil, viure segur, però la ciutadana l'ha d'assegurar la Generalitat. I el que farem serà traslladar amb tot aquest... O sigui, nosaltres hem fet moltíssimes reunions amb la Generalitat traslladant això. Hem ofert el solar, hem ofert projecte. Sisplau, si és que més, què més falta? Per tant, jo el que demanaria és que s'assumin a la recollida de firmes, tenen l'opció de votar a favor, siguin valents, votin a favor o votin en contra, però abstenir-se, la veritat, jo crec que això... Tampoc queda clar amb què estan. Passaríem, doncs, a si no hi ha cap més torn, passaríem a votació. Vots en contra, un vot en contra de la CUP, abstencions, socialistes s'absté, vots a favor, es vota a favor per part de la gent de Manlleu, Esquerra i Junts. Per tant, doncs, anunciar això, que properament, el més proper possible, doncs, engegarem aquesta recollida de firmes i, evidentment, doncs, també que quedi constància que també, doncs, a part del govern, també hi ha el suport, doncs, de la gent de Manlleu a aquesta recollida de firmes i també, doncs, és seva i, evidentment, estarem en contacte. El punt 11 seria, doncs, l'apartat de control d'acció de govern, que és donar compte dels decrets d'alcaldia i de les resolucions de regidories amb competències resolutòries delegades del número 2140 al 2313 per al període comprès entre els dies 17 de juny i 8 de juliol de 2026. Recordeu quan es vota, no sé si hi ha cap intervenció. I el punt 12, que seria donar compte dels actes de la Junta de Govern local corresponents als números 23, 24, 25, 26 dels dies 9, 16, 22 i 30 de juny. Té igual, no es vota, només donar compte, no hi ha cap intervenció, doncs quedaria informat i passaríem, doncs, al punt 13, que és informació de regidories. Ara, doncs, començaríem per en Rafa Cuenca. Endavant, sisplau.
1: Gràcies, alcalde. Com que aquest és l'últim ple abans de l'estiu, voldria convidar-vos a l'acte inaugural del curs escolar que es farà el divendres 4 de setembre, us ho dic amb temps, a les 12 del matí al Teatre Municipal de Manlleu, on s'oferirà una conferència titulada Aprenentatge a Servei, Educar per Transformar, Aprendre per Comprometre's, a càrrec de la doctora en Ciències de l'Educació i professora de la Facultat d'Educació de la UB i membre del Centre Promotor d'Aprenentatge a Servei, Anna Maria Escofet Roig. L'acte també retrà homenatge a les persones treballadores dels centres educatius de Manlleu, doncs, que s'han jubilat durant aquest curs, i també comptarà amb l'actuació d'alumnes de l'Escola de Música de Manlleu. Gràcies.
0: Gràcies, Rafa. Passaríem, doncs, a una altra intervenció. Montse Costa, no sé si vols informar d'alguna cosa que ara he vist que comentaves.
2: Bona tarda a tothom. Bueno, més que tot és informar-vos que aquesta setmana es durà a terme, doncs, la roda de premsa, doncs, de la Festa Major, que enguany bueno, doncs és una festa major, bueno, igual ben treballada com tots els anys, però sí que és mereixedora d'aquest reconeixement dels 20 anys doncs, de la nostra festa del Serpent. Llavors, per aquest motiu, doncs, els detalls doncs, els informarem doncs, dels concerts i de més doncs, de, a la roda de premsa que esperarem d'aquesta setmana, que és demà dimecres, junt amb l'alcalde i la companya Eva Font, que també ara us informarà una mica.
0: Gràcies, Montse. Eva?
3: Molt breu, també fer un incís a Festa Jove, que de l'1 al 16 d'agost també això hi ha Festa Jove, que celebren els 25 anys, un exemple d'organització i de participació juvenil que penso que cal posar en valor, i també aprofitem per felicitar tant a totes les persones que formen part del Serpent com de Festa Jove per aquesta dedicació del seu temps i esforços a fer que això sigui possible.
0: Gràcies, Eva. Pep Madrid.
4: Sí, gràcies, alcalde. El canvi climàtic no és una opinió ni una amenaça llunyana. És una emergència que ja compromet l'aigua, la salut, l'economia, els ecosistemes i la vida de milions de persones. Davant d'aquesta realitat, bloquejar sistemàticament les mesures necessàries per reduir les emissions no és una posició neutral, és contribuir a agreujar el problema. El Plater, Pla Territorial d'Energies Renovables de Catalunya, és necessari, però s'ha de discutir. Necessitem un marc regulador. S'han de revisar els mapes, les quotes, els criteris d'implantació i els mecanismes de compensació. S'ha d'exigir participació municipal, protecció dels sòls agrícoles, respecte per la biodiversitat i una distribució territorial justa. Ahir, 27 de juliol, l'alcalde va signar les al·legacions, 15, presentades per l'Ajuntament de Manlleu dins del període d'informació pública del Plater. Concretament, les més rellevants us les indicaré ara. Optimització dels espais artificialitzats. Penso en el projecte fotovoltaic d'autoconsum col·lectiu a l'antic abocador del Gelabert, d'un megawatt, que evidentment aquí no està contemplat. Un altre, eliminar errors de cartografia en zones prioritàries. S'han marcat dins dels mapes camins rurals, coberts, torrents. Una altra, reducció del 35% de la superfície prioritària. Una altra, invertir els criteris de superfície màxima i escalar les distàncies mínimes entre plantes. El nostre POUM ja tenia aquesta protecció, aquesta limitació que contemplava 500 metres entre dues plantes. S'ha incorporat aquesta al·legació. Definir una xarxa elèctrica de transport i distribució que no ha previst el Plater en cap moment, de línies d'evacuació compartida entre projectes. Tampoc creiem que ens podem arriscar a trinxar el territori amb xarxa elèctrica i preferiblement soterrada sempre que es pugui ser. Respectar la unitat mínima de conreu i garantir la viabilitat de les explotacions agràries. Evitar l'excessiu fraccionament de la terra, preservar la viabilitat econòmica de les explotacions agràries i garantir un ús racional del sòl agrícola. I per últim, establir un segon període d'informació pública. Aquí tinc entès que la Generalitat ja s'ha avançat veient el percal que li venia i ja ho ha comunicat. En definitiva, el que estem demanant o hem demanat és una participació del territori en la gestió d'un programa tan transcendental com és el Plater. Vull aprofitar per agrair als tècnics de serveis territorials de les tres regidories que hem participat, Medi Ambient, Pagesia i la meva, d'Urbanisme, a la seva tasca, l'Agència de l'Energia Local d'Osona, que ens ha donat acompanyament amb aquest camí, i l'aportació del grup Pare Gent de Manlleu. Personalment, trobo a faltar que la resta de grups ni s'han immutat pel que pot definir el que és 18 hectàrees de superfície rural de Manlleu dins els propers 40 anys. Gràcies.
0: Gràcies. Per acabar, informació de regidories, jo sí que voldria fer un petit esment d'una altra bona notícia. Avui a la Junta de Govern Local s'ha aprovat doncs, la llicència d'obres de primera nau, en aquest cas doncs, del projecte del Pau 5, de l'empresa CAPE. Per tant, també se'ls ha comunicat ja a l'empresa que ja ha quedat aprovada aquesta llicència. Recordeu que és un projecte realment molt important, I hem anat doncs, tan ràpid com hem pogut des que s'han fet les aprovacions definitives de reparcel·lació i urbanització a donar la llicència d'obres, perquè realment això sí que són aquestes notícies de canvi de ciutat, de generació de llocs de treball, i és una gran notícia que una empresa mallorquina segueixi confiant en Manlleu, i a més una empresa familiar. Per tant, enhorabona també doncs, al grup CAPE i a la família que hi ha darrere per l'esforç que fan, i agrair-los molt doncs, també públicament aquesta aposta per Manlleu. Amb això sí que, doncs, que acabem al punt 13 d'informació de regidories i passarem al punt 14 de pregs i preguntes. Entenc que tothom preguntarà, començarem per preguntar a la gent de Manlleu. Recordeu que tenim 4 preguntes o pregs i 8 minuts per fer-ho, sisplau. Gràcies.
5: Perdó, merci. Jo tinc una pregunta i un preg. Com a pregunta, diu, actualment estem veient greus incendis forestals que estan afectant diferents punts de l'Estat. Si tenim en compte que actualment ens trobem en una situació on assolim molts dies un risc d'incendi elevat, podríem saber, diu, més enllà de disposar del Duprocim, quines mesures preventives específiques ha adoptat o té previst adoptar l'Ajuntament de Manlleu davant d'aquest escenari. En concret, s'ha revisat el dispositiu municipal de resposta, s'ha reforçat la coordinació amb bombers, protecció civil i l'ADF, s'han revisat els protocols d'avís a la població, els punts més vulnerables del municipi i la disponibilitat dels recursos municipals en cas que fos necessari activar una emergència? Ho preguntem perquè no es tracta només de tenir un pla aprovat sobre el paper, que queda molt bé, sinó de saber si aquest pla està plenament actualitzat, implementat i preparat per donar una resposta ràpida i eficaç davant d'una situació que, malauradament, cada estiu es torna més probable. I el prec és demanar al equip de govern de si és possible posar aquí a l'Ajuntament una font d'aigua per als treballadors de l'Ajuntament i els càrrecs electes, tal com diu el Real Decret 486/1997. Recordem que no és legal utilitzar la pica del lavabo per risc de contaminació creuada i amb una clara definició de separació d'usos, perquè no hi ha cap punt d'aigua a l'Ajuntament. Gràcies.
0: Gràcies, Ferran.
6: Gràcies. Bé, davant del dolorós succés que va costar la vida dels dos infants al riu Ter, volem expressar la consternació de tot el nostre grup i de la ciutadania. Des del nostre grup creiem que tenim la responsabilitat institucional d'actuar perquè no es torni a repetir. El riu és una part de la nostra identitat i un espai viu on hem d'aprendre a conviure i amb seguretat. Per això demanem a l'equip de govern quines mesures té previst implementar i en quin termini. Donem uns exemples que podrien ser mesures en educació i sensibilització, senyalització clara de cartells informatius i advertència de perill en punts d'accés al riu i, en la mesura del possible, presència preventiva d'agents informant a la llera del riu durant els mesos d'estiu. Gràcies.
0: Gràcies per part de la CUP.
7: Gràcies, alcalde. Jo, una pregunta sobre el dron. S'acosta la festa major i demanem a veure si es tornarà a contractar l'empresa del dron de vigilància com s'ha fet en els darrers anys, o s'utilitzarà el que es va comprar pilotat per la policia local. I després un parell de precs, un sobre la qualitat de l'aire. Respecte a la mala qualitat de l'aire que ens toca respirar pràcticament durant tot l'any, tant per micropartícules com per ozó, tornem a demanar, com ja havíem fet l'any passat, sistemes d'informació a tota la població d'aquesta situació nociva. Sistemes simples, senzills, sense alarmismes, recomanant les hores en què és millor no fer esport a l'aire lliure, avisant a les persones més vulnerables a malalties respiratòries que s'autoprotegeixin. No hem d'esperar arribar als nivells de contaminació en què la llei marca fer avisos d'emergència. Proposem informar sense alarmisme, repetim, i que tots plegats siguem conscients del problema amb el que hem de conviure i que, desgraciadament, sembla que les solucions no arribaran en breu. I l'altra, una mica també, havia fet una reflexió sobre el riu. El pla de barris, i em repetiré potser en alguna part, el pla de barris que es va aprovar al darrer ple té per títol Obrim Manlleu al riu. Absolutament d'acord. Al Ter li devem el que és el nostre poble. Ha estat el motor del nostre progrés i la nostra zona d'esbarjo durant molt temps. Particularment m'ho sentit dir alguna vegada que amb la construcció del mur fa més de 50 anys va desaparèixer la nostra relació amb el riu. Ja hi ha generacions de manlleuencs que no s'han acostat mai al Ter i no el coneixen. Ara tenim la passera, una via oberta per tornar a acostar-nos, especialment a la Devesa. I un dels objectius del Pla de Barri és portar turistes, aprofitant el riu com a element que ens identifica. El que voldria demanar-vos és que ens plantegem com ho hem de fer per tornar al riu i poder gaudir-ne amb seguretat. No és suficient marcar zones i col·locar cartells prohibint el bany o demanar a les escoles que expliquin els perills del riu. Tenim l'oportunitat de treballar amb els que encara el coneixen, els pescadors, la gent del GDT, la gent del museu, persones que encara tenen vives les seves experiències. No cal encomanar una peça de fora que ens faci un pla. Segur que és més rica la feina que podem fer entre tots. I tenim una eina que acabem de provar, el Pla de la Infància i l'Adolescència, el PIA, una bona eina per crear aquests espais on els joves poden socialitzar-se i formar-se acompanyats i que ells mateixos reclamen. Un bon lloc per aprendre a conèixer el riu. És urgent. Cada vegada tenim estius més llargs, amb més calor, però també tenim, i recordeu, tenim el record d'un riu glaçat que també és molt perillós. I finalment, un desig personal. Vull no haver de tornar a viure la mort de cap adolescent o de cap persona perquè no coneixi el nostre riu. Perdoneu.
8: Gràcies, Lleonard. Per part dels socialistes, sisplau.
9: Bones de nou. La meva pregunta anirà dirigida a en Pep Madrid i a la Montse, la regidora de Medi Ambient. Ahir vam viure amb certa il·lusió, també sorpresa i també tristor, els inicis de les obres del nou Lidl, a la zona nord del Passeig de Sant Joan. I dic tristor perquè aquest mes, en qüestió d'un mes, hem tingut 3 comissions informatives i no se'ns ha informat absolutament de res relacionat amb aquest projecte i amb aquest inici d'obres. Dit això, fa un moment la regidora feia al·lusió a que el regidor l'havia d'haver trucat per informar-lo dels punts aquests del Parlament respecte a seguretat, i nosaltres ens trobem constantment que no s'informa del que el govern hauria d'informar. Dit això, hi ha hagut certa tristor pel fet de que hi va haver un espectacle traient arbres amb maquinària, amb unes moreres molt antigues, grosses, que eren rellevants, jo crec que eren arbres rellevants per les dimensions que tenien. I bé, la meva qüestió és si això s'havia valorat, si no es podia haver esperat un mes més. Encara estem en època de nidificació d'ocells. El 28 de maig jo vaig avisar als regidors també, s'estava fent una poda a l'Avinguda Puigmal, i que ens expliquin una mica a veure aquesta poca sensibilitat, perquè ha sigut així. Merci.
8: Gràcies. Següent pregunta, sisplau.
10: Sí, i torno. Com he intentat explicar el primer punt del ple, a l'últim ple ordinari es va utilitzar la informació de regidories per fer una intervenció que tenia per objectiu atacar gratuïtament una regidora, i ho torno a repetir, cada punt de l'ordre del dia existeix per una raó, i el punt d'informació de regidories està per informar, no per demanar la dimissió de ningú. I utilitzar el ple amb aquesta finalitat, doncs, em sembla que és una falta de respecte molt greu per la institució, més enllà de les persones. Formes a banda, que ja és una tònica habitual, ens preocupa el contingut de la intervenció, perquè es va fer referència a un assumpte, torno a repetir, privat, que només interessa les dues parts implicades. I el més greu és que no és un fet puntual. Perquè en aquest ple, des que va començar aquest mandat, hem vist al·lusions a tuits i comentaris desafortunats sobre l'activitat professional dels regidors, entre molts altres. I a més d'abordar una qüestió personal, que també ens sembla molt greu, doncs és que es plantegés una retractació d'unes declaracions, com si això demostrés que tot el que s'ha dit sobre aquesta qüestió, sobre l'expedient del que es parlava, fos fals, cosa que encara està pendent de resolució, perquè aquí qui ha de valorar-ho no som ni nosaltres ni vostès, sinó l'Oficina Antifrau, que si ho està investigant, doncs deu tenir els seus motius, i seran per tant ells els que hauran de resoldre, no vostès. Per tant, per això els preguem que a partir d'ara, sisplau, el punt d'informació de regidories doncs es destini exclusivament a informar de la gestió municipal i no a emetre doncs aquests al·legats. que es deixin fora les qüestions de l'esfera privada dels regidors quan no existeixi cap tipus de conflicte d'interès, que en aquest cas no n'hi ha, i que s'eviti doncs presentar com a resolts assumptes que encara estan sota la investigació dels òrgans competents. Moltes gràcies.
8: Següent pregunta, sisplau.
11: Gràcies, senyor alcalde. En aquest ple i amb altres hem parlat recurrentment dels pressupostos i com que abans no he tingut l'oportunitat d'expressar-me, ho faig en aquest punt. Li donaré una informació perquè potser per la seva joventut no la coneix. Junts i abans Convergència no han votat mai a favor d'un pressupost que no hagin presentat ells mateixos en tota la història de la democràcia. Per desgràcia, en el cas de Junts, primer el partit i després el país. I crec que parlen poc amb els seus socis d'Esquerra. Perquè aquestes esmenes que han presentat, veig que no les han parlat ni tampoc les han negociat. Perquè si jo no m'equivoco, nosaltres i Esquerra vam votar exactament en el mateix sentit. Només això. Gràcies.
8: Següent pregunta.
12: Sí, gràcies, alcalde. La pregunta va per la regidora Eva Font, amb un tema de cultura. Ens hem assabentat que el dia 16 de setembre i fins al 19 la població podrà anar al Caudete a fer una trobada en la qual l'Ajuntament diria, només ho diria perquè no s'ha explicat a cap comissió, ha gestionat amb una agència de viatges de poder fer un pack o no ho sé, és que no sé com ha anat, Eva, perquè com que no ho heu explicat, per això demano la pregunta. En tot cas, es fa un agermanament que fa des del 2002 que tenim agermanament amb el Caudete i no he sabut veure en la informació que he vist que es faci cap acte institucional per part de l'Ajuntament de Manlleu. Per tant, un agermanament que no té absolutament res vinculat amb l'Ajuntament de Manlleu, crec que estreny els vincles culturals i socials històrics entre els dos municipis és una cosa important. Hi ha molta gent de Manlleu que té arrels al Caudete i creiem que fora bo, primer, que hi hagi una representació de l'Ajuntament de Manlleu que vagi al Caudete, segon, que ens puguin informar en els regidors, perquè sempre s'ha fet així, és una cosa de talent poder-ho explicar, per si algun regidor vol anar al Caudete a fer aquesta trobada i vostès no ens han explicat absolutament res del tema i per tant per això demanem aquesta qüestió.
8: Molt bé, doncs comencem amb les respostes. Crec que bàsicament van per en Pep, la Lluïsa i després tancaré jo també amb una aportació de l'Edu com a portaveu. No sé si podràs dir res, ho dic per això de Caudete, com que és una qüestió d'alcaldia, no és de cultura, us ho comentaré també, perquè també no és nou, vull dir, això fa molt temps que s'estava treballant i ara doncs ho tenim més o menys enllestit. Pep, si et sembla, comences tu.
13: Sí, gràcies, alcalde. A veure, sobre el tema de la font d'aigua, doncs prenc, diguéssim, la iniciativa. Sí que és veritat que baix, a planta baixa hi ha una màquina de vending perquè els treballadors i qualsevol, bueno, bàsicament els treballadors, perquè està tancada en aquell quarto, i doncs els que venim per aquí a l'Ajuntament, però prenc la iniciativa doncs d'una màquina de beure. ¿Vale? El tema del riu comentarà l'alcalde per una iniciativa doncs, que ja ho porta allà directament. I jo crec que per la meva part només tinc la qüestió de les obres del Lidl. Jo crec que, clar, el que no podem anar fent és anar recordant constantment tot el que passa per Junta. ¿Vale? O sigui, el dia 24 de març del 2026, Junta de Govern, a la que jo crec que hi assisteixen doncs, representants del PSC, va passar la llicència d'enderroc, que és la que va començar. ¿Vale? El dia 21 d'abril del 2026 també va passar la llicència de nova construcció d'aquest edifici que quan acabi l'enderroc, o sigui, jo crec que potser sí, cada comissió informativa puc anar fent recordatoris de diferents qüestions. També hi ha una altra possibilitat, que si jo no hi pensi, vostès demanen com està allò del Lidl, no ho sé, eh? Podem tenir diferents interaccions, però que no han set assabentats, si venen a juntes, passen. Llavors, sobre el tema dels arbres, aquí hi ha una qüestió que... I deixi'm que li faci una reflexió. A mi no em va agradar gaire l'actuació, no sé si va ser per part seva, em consta que sí, d'avisar directament els forestals pel tema de l'actuació de l'Avinguda Puigmal. Primer truca a una tècnica de serveis territorials, li demana a veure què s'està fent i després truca als forestals. Llavors els forestals s'adrecen al cap de la brigada, m'informa, dona les explicacions oportunes i justament el que s'estava fent era, a petició, i ho dic aquí clarament, de les nombroses queixes i reclamacions, que a més és una qüestió que ens hem de plantejar com a Ajuntament, de quin és l'arbrat que necessitem posar a l'Avinguda Puigmal, perquè hi tenim moltes queixes, i allà es va fer el que jo vaig contestar, a més, pel grup de WhatsApp, una tasca de manteniment d'acord amb la política que ens va aprovar el pla director de poda i de l'arbrat de la Diputació de Barcelona. Que a més vostès, aquell mateix dia, el mateix grup de WhatsApp, es van felicitar perquè era una iniciativa que van prendre mentre vosaltres dos éreu regidors amb aquest equip de govern. Aleshores, ostres, m'estranya que la mateixa actuació que vosaltres veu aprovar truqueu als forestals per denunciar una actuació excessivament agressiva amb l'arbrat de l'Avinguda Puigmal. Sincerament, no ho entenc.
0: Gràcies, Pep. Lluïsa?
14: Gràcies, alcalde. Aviam, per contestar amb en Rossen sobre el tema dels incendis. Vale. Primer, que aquí a Manlleu, afortunadament, per aquest aspecte, no tenim massa forestal i llavors tot el que és el nostre Duprocim sí que en fa referència, però fa una referència mínima. I evidentment està totalment actualitzat, com ja sabeu, i el protocol està també totalment allò ben estipulat. De totes maneres, és un tema que realment preocupa i demà mateix tenim una reunió que ens ha convocat també la delegació de govern de la Generalitat, que és una sessió telemàtica que tinc precisament demà de les 9 a les 10 del matí, perquè tot i que el nostre ajuntament, el nostre territori, no és en quant a incendis un territori d'alt risc, sí que ens donaran consells, es mirarà el protocol que nosaltres tenim, que per això estem com molt, molt tranquils, i es donaran les bases d'una coordinació també entre el que serien bombers, protecció civil i policia local. Amb aquesta reunió, a part de l'Helena Roca, que és la directora general de Serveis Territorials, hi ha el senyor Santi Lleonat, que és el cap de regió d'emergències de la Catalunya Centre, i la cloenda la farà l'Elia Tortelero. Llavors assistirem, evidentment, membres de la policia. En tot cas, aquesta vegada assistirà el sergent, perquè Moisès està de vacances, torna el dia 3 i assistiré jo mateixa. Però vull dir que, en principi, és un tema que... Ja, no dic que no ens preocupa, perquè avui dic no ens preocupa i demà tenim un incendi, però vull dir que no ens preocupa el fet de que no tinguem coberts tots el que serien els protocols i tota la coordinació amb tot el que seria la Generalitat i altres institucions, que esperem i toquem fusta que no haguem de fer servir, evidentment, cap protocol d'emergència. En quant als punts d'aigua, comentar que... Aquí a l'Ajuntament no n'hi han hagut mai, i que sí que aquests punts d'aigües estan a brigada, evidentment, i llavors a policia, que són els membres del nostre Ajuntament, i llavors em sembla que Benestar Social, Núria, en tenen de punts d'aigua? No ho sé segur. Sí, que són precisament els membres de l'Ajuntament de Manlleu, que no es queden a dintre del que seria l'edifici, sinó que tenen més risc perquè fan o bé atenció domiciliària, o bé estan al carrer, o bé estan constantment trepitjant i fent reparacions. Els punts d'aigua ells els tenen, però evidentment nosaltres, com a treballadors de l'Ajuntament, doncs cada un sempre s'ha portat la seva ampolleta o baix tenen una màquina. Però tot el que serien els que podrien ser treballadors de risc, això evidentment està cobert. I ara aquests dies evidentment s'han enviat protocols a través del canal que té l'Ajuntament amb tota una sèrie de recomanacions molt àmplies, descans, aigua, hidratació, crema solar, fins i tot els nostres treballadors de brigada i policia i la gent que fa pues és això, més serveis al carrer, se'ls hi proporciona fins i tot la crema solar. Vull dir, jo penso que en quant a prevenció de riscos amb aquest aspecte estem bastant coberts, però bueno, en tot cas és la seva proposta, la podríem considerar. En quant als drons, dic que aquest any encara tot el que és l'operatiu de festa major, fins que no arribi a Moisès, que és arriba el dia 3, encara no hem començat a preparar-ho, però perquè evidentment el que serien els actes seran molt iguals sempre a el que han set els anys anteriors i serà un cortapega. El dron de l'Ajuntament no es farà servir perquè encara els agents de policia que estan fent el curs els hi falta la pràctica i llavors encara ens falta algun paper que sigui d'autorització. I evidentment el que no farà l'Ajuntament és fer servir el dron de l'Ajuntament sense tenir tots els papers absolutament en regla. Llavors, si es considera necessari, que és el que en parlarem, doncs el que sí que farem serà contractar un altre cop el dron que ja s'havia fet servir els anys anteriors. I llavors, res, molt breument per al·lusions, perquè no vull entrar, senyora Montoya, en un debat estèril i per tant el que no faré serà posar adjectius a la seva intervenció. Però més que res perquè tothom té en la memòria amb aquest plenari, aquests regidors que van viure plens anteriors, que van ser molt d'usos, que es van viure acusacions molt fortes en contra de regidors, en contra de l'equip de govern, en contra de l'Ajuntament com a institució i fins i tot és això, es van produir acusacions molt fortes a institucions centenàries de la nostra població. Com a conseqüència d'aquelles acusacions, una d'aquestes institucions, prèvia a una querella, senyora Aida Montoya, van convidar la senyora Moreta a fer un acte de conciliació. I això ni m'ho invento jo ni és perquè estigui entrant a la vida privada de la senyora Moreta. D'això en van tenir coneixement a través de la premsa local de dos mitjans de comunicació que són el 9-9 i el TER, si no m'equivoco, el diari de Manlleu, ara no sabria dir-ho, on va sortir la notícia. La notícia explicitava precisament que una d'aquestes institucions, prèvia a una querella, s'havia fet un acte de conciliació i que la senyora Moreta s'havia retractat de les seves afirmacions. No sé de quina manera i de quina forma ho va fer, però aquesta era la notícia objectiva que dos mitjans de comunicació de la comarca van fer pública. A partir d'aquí, jo la vaig interpel·lar directament amb aquell plenari, me'n recordo perfectament, no li vaig demanar directament la seva dimissió, sinó que la vaig convidar a que es replantegés si aquestes acusacions que vostè havia vertit aquí amb aquest plenari no podrien ser objecte de reconsiderar la seva acta de regidora. A partir d'aquí jo la vaig interpel·lar, vostè no va fer cap menció, no va fer cap intervenció, no va fer cap manifestació i evidentment aquí es va quedar l'assumpte. L'assumpte sí que realment està antifrau i bueno, penso que antifrau serà qui resoldrà el tema sapiguent que es va obrir un expedient on es van vertir unes acusacions que després vostè mateixa va dir a la premsa local, evidentment, no a mi ni públicament en aquest ple, doncs que no eren certes. Objectivament això és el que va passar. Jo no vull fer cap més manifestació perquè penso que tots tenim en la memòria el que va passar en aquell ple, els regidors, i espero que també ho tinguin en la memòria els manlleuencs i les manlleuenques. Gràcies.
0: Gràcies. Ara sí que ens toca a nosaltres. Faig primer la part prèvia, perquè hi ha temes de Riu i tal, que no tenen massa res a veure. Riu, doncs mireu, teniu raó. Vull dir, jo crec que aquí hi ha una cultura de Riu que mica a mica doncs, s'ha anat perdent, segurament generació rere generació, aquest coneixement del Riu doncs és una obvietat, que s'ha anat doncs, perdent. Jo vaig explicar-ho quan teníem reunions en privat, que el primer record que tinc del riu és precisament d'un afogat quan jo era molt petit, jo això ho recordo en primera persona, i potser és de la meva edat, que tenim 30 anys, potser encara tenim record d'algun cas com aquest, i potser per això ens ha merescut molt de respecte al riu, però per sort doncs, ara portàvem bastant temps sense tenir accidents d'aquest tipus. Si hi ha altres coses, però accidents d'aquest tipus portàvem temps sense tenir-ne. Evidentment hem parlat, vam estar parlant amb Generalitat, tant per veure com ho podem fer, si hi ha algun tipus de projecte, i que no només serveixi per Manlleu, sinó que pugui servir per a nivell de Catalunya, perquè d'afogats en tenim als rius, en tenim a les basses, però també al mar. Veuríem com ho podem fer perquè aquestes poblacions que tenim, doncs, al mar, al riu, embassaments a prop, que això és una sort, és una riquesa, però també és un perill pels més petits i també pels joves i no tan joves. Veuríem com ho podem fer perquè des de les escoles pugui arribar aquesta cultura del riu en els nanos, no? En paral·lel sí que ja vam fer esment, a més es troba en un tros que és el de la Devesa, que això doncs és, si no recordo malament, sé que és com se'n diu, Roca Negra, però vull dir que està dintre l'àmbit doncs, hidràulic, domini públic hidràulic, pendent doncs, de que l'atermenament que pugui fer el que és la Generalitat, i precisament vam estar parlant amb ells per veure si es pot rotular d'alguna forma o altra, que allà doncs, realment no s'hi posi ningú més a nedar. Per la nostra part també estem mirant si reforcem el que són els missatges al passeig del Ter, per tant també tenim aquest paper de responsabilitat en els nostres trams i per tant ho estem treballant. Això una. Tema de Caudete. Fa molt temps que s'està treballant amb això, inclús hem tingut reunions amb l'alcaldia de Caudete, no d'ara, vull dir fa més d'un any. Vàrem intentar, i amb si podíem fer-ho per l'any passat, va ser impossible perquè per terminis doncs, no anaven bé. Aquest any, que sí que és veritat que vam començar a fer una miqueta de sondeig entre la gent gran, i amb si realment doncs, hi hauria una miqueta doncs, de gruix de gent o no, perquè també havíem de valorar com ho havíem d'organitzar i com es podia organitzar, i al final doncs, el que ens ha semblat és d'organitzar o d'ajudar, més ben dit, d'ajudar a organitzar el que són els casals de gent gran, perquè segurament que molta part del públic doncs, que anirà en aquesta trobada doncs, al Caudete és públic que és usuari dels casals de gent gran o no, però s'hi podran afegir, i també és una manera doncs, de canalitzar-ho. L'Ajuntament aquí, evidentment, no té cap contracte amb cap agència de viatges. Ens vam reunir en un primer moment amb les tres agències de viatges, llavors n'hi ha hagut una doncs, que per jubilació ha tancat i n'han quedat dues, i es va plantejar amb els agents de viatges que llavors els hem redirigit cap a les casals de gent gran, i que són els mateixos casals de gent gran els que estan fent un recull doncs, de persones interessades, i que a partir d'aquí s'està doncs, organitzant. Tenim pendent, jo personalment tinc pendent de parlar amb aquesta alcaldessa de Caudete per veure què podem organitzar, però encara ens queden mesos, estem parlant del mes de setembre, però sí doncs, que jo en el caminet d'alcaldia sí que es va posar en contacte amb el cap d'alcaldia del municipi, o així és el que a mi em consta, per traslladar-te que faríem el viatge el proper mes de setembre. A partir d'aquí, evidentment, ens hem de sentar, hem de parlar, i si us sembla també podem fer una miqueta de sondeig sobre quin interès hi pot haver-hi per part dels regidors, i llavors a partir d'aquí ens doncs, veurem si el pressupost dona o no dona, o ja amb què acabem fent, vale? Però el primer de tot és això, és dir, la idea és recuperar aquest agermanament, perquè realment doncs, quan anem pel carrer ens paren i ens traslladen la importància d'aquest agermanament. Doncs ens sembla perfecte, i si realment hi ha un gruix de gent que de moment supera les 30 persones que s'hi volen apuntar, doncs estarem encantats de la vida d'ajudar a que això pugui ser possible. Però repeteixo, l'Ajuntament no hi posa ni un euro, sinó que ajuda a organitzar-ho. Vale, i anem per l'últim punt, pressupostos. Hem parlat de moltes coses. A mi em preocupa també una altra cosa. Fem taules de l'edatisme, fem jornades de l'edatisme, i senyor diputat, avui em tracta de nen, li ha faltat dir-me nen. I això se'n diu edatisme, perquè m'ha menys tingut per ser jove. I això a mi em sap una mica de greu, però em sap greu a mi, la veritat ho relativitzo, però em sap greu perquè... Doncs perquè doncs en aquest plenari hi ha hagut inclús regidors més joves que jo, i no té per què l'avalo anar en funció de l'edat, ni joves ni grans. I respecte als pressupostos, jo ja ho he dit bastant tot. Nosaltres evidentment que parlem, evidentment que ens coordinem, vostè ho sap més bé que ningú, les dinàmiques parlamentàries són les que són, i evidentment si estic segur que si hi hagués un diputat dels dos grups al Parlament, li asseguro que haguessin anat diferent les coses. No sé si Edu vols fer alguna intervenció.
15: Sobre el tema del riu.
0: Fes-me un favor, deixa'm tancar, perquè és que, no, és que ell també participava d'aquesta última intervenció, després t'obro torn. Endavant, Edu, sisplau.
1: Res, gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. Toni, des del respecte i l'estima que et tinc, portem més de mig ple parlant de política nacional. Crec que no és el lloc. Vivim en una partitocràcia que realment ens colla a tots. Estic segur que a vosaltres a vegades toca defensar coses del PSC, del PSOE, que no esteu d'acord. En Lleonard de la CUP segur que del PSC i del PSOE he dit, els dos. Bueno, el PSC és igual. Perfecte, cap problema. En Lleonard segur que a vegades també ha de defensar decisions de l'Assemblea que no d'això, i nosaltres, doncs, com a Esquerra i com a Junts, estic segur que també ens passa moltes vegades. Aquí els únics que estan lliures són els d'ara, gent de Manlleu i de més. A partir d'aquí, doncs, això, vivim en una partitocràcia que a vegades, doncs, no podem estar d'acord amb tots, però sí que és cert que nosaltres la roba bruta la netegem a casa. Evidentment vam fer una queixa formal al partit, hi ha divisió d'opinions a dins dels regidors d'Esquerra en relació a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, és evident, perquè hi ha un tema que hem lluitat durant molts anys, que és l'institut d'escola, que per nosaltres va ser una decepció que no aparegués els pressupostos. Vam fer una reflexió interna i vam decidir fer un escrit al Ter.net exposant la nostra postura. Hem elevat la nostra queixa als mecanismes interns del partit, que és on toca, i evidentment, doncs, es va demanar la setmana després d'aprovar els pressupostos una pregunta al Parlament on es demanava que l'institut d'escola fos una prioritat pel govern. En aquest sentit, amb Junts, doncs, evidentment el projecte de l'institut d'escola, que entenc que és l'objecte de la pregunta i dels pressupostos, hem anat de costat. No podem elevar a la política nacional les decisions que prenen els nostres partits, perquè malauradament no estem al cap ni podem representar el que ells. I és una llàstima, perquè sincerament és d'aquelles coses que segurament, doncs, a un li fan plantejar si val la pena o no militar en un partit polític. Gràcies.
8: Gràcies, Edu. Entenc que l'única intervenció que hi ha és en Lleonard, sí?
7: Seré molt... Seré breu en referència al tema del riu, i perdoneu que insisteixi. La meva proposta és fem un debat, però fem un debat nostre, de poble. Molt bé la Generalitat, molt bé el que sembli, molt bé tècnics que vinguin d'allà on sigui, però penso que és necessari i per mi molt més ric recollir el que realment volem fer. I l'escola està molt bé, però és que el problema no el tenim a l'escola. L'escola, la pobra escola, se l'ha carregat tota la vida tot, des de rentar-se les dents fins a menjar la fruita i de més. D'acord? Però a veure, el problema, l'Andreu ho ha apuntat a la seva intervenció, a més, i jo també, ell molt més clar, són els nens fora. Són aquests adolescents que estan al carrer. I recordem-ho, jo sóc gran, però recordo quan era jove i quan era petit. Vull dir, és això, és aquest entorn. I aquest és un entorn educatiu, molt més educatiu. Bueno, fent la funció, perdó. L'escola té una funció, aquest té una altra funció. I hem d'estar-hi aquí, i això és el que tenim. La realitat nostra és aquesta. I torno a repetir, abans m'he quedat molt curt, però torno a dir... No voldria tornar a veure una mort d'algú que no coneix el riu. I perdoneu, però és que hem obert la passera, vam fer la passera, ostres, tothom molt content i feliç. Bé, malauradament ha passat això. No ho sé, era el meu punt, i perdoneu, torno a insistir, insistiré sempre, perquè penso que és un treball i és una cosa que hauríem de fer a nivell de poble i a nivell de la gent que està al poble, al territori, i que ens enriqueix i que ens fa corresponsables. Res més.
8: Gràcies, Lleonard. Per part dels socialistes, sí, començarem amb Andreu. Tots voleu fer segona intervenció? Va, d'acord, endavant.
9: Bones de nou. A veure, senyor Madrid, es diuen agents rurals, no forestals, agents rurals, i trucaré totes les vegades que jo cregui que no està garantida ni la protecció ni la conservació de qualsevol element natural al meu municipi. Sí? I això ho faré sempre. La segona, no m'ha contestat, ha dedicat la seva intervenció a despotricar de mi, però no ha contestat la pregunta que li he fet, que és voldríem saber per què no s'ha valorat esperar 3 setmanes, 1 mes, que acabi el període de nidificació, per tocar els arbres. Vale? Tercera, pel que fa al supermercat, a les comissions informatives... Bueno, de fet, tal com vostè recitava les dates, també les recitava jo, l'única pregunta a la que vostè ens ha contestat, no ens va saber contestar, que va ser no sé ni si té una planta o dues. Aquest és el nivell de la seva resposta. I nosaltres no necessitem un comportament paternalista ni que ens persegueixin, però, home, a 3 setmanes, 2 setmanes abans d'iniciar les obres estaria bé que ens diguin «Ei, comencen les obres», perquè no ho sabien ni els veïns, o això ens consta. No ho sabien ni els veïns, vull dir, clar, ara qui ens explica, com que vostè no informa de res. No informen de res. Llavors, dit això, ja està, res més.
0: Gràcies, Toni. Disculpa, però has dit que he entès que no, doncs Aida, vull intervenir. Doncs Aida, sisplau.
10: No, jo seré molt breu i em remetré al que he dit, perquè, no sé, tinc la sensació que igual no devem parlar el mateix idioma o no em dec explicar, però em plou claredat en els plens, perquè tot d'un plegat passa que jo dic una cosa i llavors s'entén una altra. Torno a insistir, senyora Bautista, el que demanem és, una, que es preservi la finalitat de la informació de regidories i no es facin proclames ni reflexions que em sembla que hem tingut espais prou amplis i sobradament debatuts per poder parlar sobre l'expedient al que vostè feia referència. L'altre prec que feia és que la meva reflexió anava en el sentit de que es deixi de banda la vida privada dels regidors. Si la senyora Moreta resulta que té un acte de conciliació, si resulta que un té un despatx a Vic o no sé on, si l'altre treballa no sé què o si l'altre fa un tuit, si no hi ha un conflicte d'interès, si no hi ha cap interès general, no procedeix. I l'altre és que demanava més que no es treguin conclusions de procediments que encara estan oberts i que no hem de jutjar nosaltres ni vostès, sinó l'agència antifrau. Per tant, 3 cosetes. 1, 2 i 3. I aquí ho tenco.
0: Toni?
11: Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, li vull demanar disculpes, si s'ha sentit ofès, perquè li he dit que era jove. Al cap i al fin, només li he donat una dada històrica. I també li confesso una cosa, li envejo la joventut, I és una cosa que jo això ja no mai podré tenir. Dit això, benvolgut Eduard, m'agrada escoltar-te. Tenim poques oportunitats de fer-ho, per això sempre que parles t'escolto amb gran atenció, perquè sempre són mostres de seny, i amb el que has dit, amb moltes coses tens raó. Però jo només puc dir una cosa, jo segueixo treballant perquè tinguem un CAP com Déu mana, segueixo treballant perquè tinguem un institut escola i segueixo treballant perquè tinguem millores en seguretat. I els convido a vostès, als seus grups, a Barcelona, aquí també, a continuar treballant de forma conjunta, perquè al cap i a la fi saben perfectament que el meu interès, igual que el seu, igual que el de tots els ciutadans, és tenir els millors equipaments per Manlleu. I això només ho farem treballant junts. No es preocupin. Certament no hi havia una partida del pressupost, però hi ha una bossa comú al departament que és per a actuacions que es puguin fer. Estem treballant perquè sigui així i continuarem treballant. Els hi demano el seu suport, els hi demano la seva ajuda. Gràcies.
0: Regidora Moreta.
16: Gràcies, alcalde. Bé, amb l'explicació que m'ha donat d'alcaudete, que diu que fa tants mesos que estan treballant amb el tema, ens hauria agradat que almenys algú ens ho hagués explicat, perquè hem hagut de fer la pregunta i sabem que la trobada és aquest setembre. Tenim el ple, és l'últim ple abans de l'estiu i, per tant, no tenim cap altra oportunitat. L'altra cosa, ens sembla fantàstic que s'hagi fet a través dels casals de gent gran. Em sembla una gran idea. I el que sí que li demanaria és que tenim un agermanament precisament per poder fer els vincles de la població, però també els vincles institucionals. Val? Si tenim l'agermanament és per fer aquestes qüestions. Per tant, el que li demanaria, si us plau, és que ens pugui explicar un cop ho hagin debatut, ho hagin parlat, tant com sigui necessari, que ens expliquin els detalls perquè tots nosaltres, tots els regidors d'aquest consistori, en puguem tenir coneixement.
0: Molt bé, doncs no sé si hi ha cap resposta que es vulgui donar. Sí, Lluïsa.
14: Sí, per tancar el tema, perquè és que ja el vull donar per tancat. Un apunt sobre el tema dels tuits. Jo no n'he fet cap de tuit, precisament ja m'agradaria dominar el que són les xarxes, però sóc bastant negada, i en canvi sí que recordo fa potser un any i pico, un article que van publicar vostès al 9-9 on es parlava directament de la regidora Lluïsa Bautista, procuradora dels tribunals i amb despatx a Vic, textualment. Amb una, que el trobaria, amb un article que van fer el 9-9. De totes maneres, jo penso que ja tots els que som aquí hem de donar aquest tema per tancat, perquè tots ens hem format ja la nostra opinió d'aquest tema i de la gestió de la regidora Moreta. Jo, si vostè pot dormir tranquil·la, ho celebro, jo no podria.
0: Endavant. I ja per tancar, llavors tornaré a donar torn a la Lluïsa si ho creu, i si no, tancarem.
14: Penso que tots sabem de què parlem.
16: Precisament estem fent al·lusions a tot això, a aquestes formes que té la senyora Bautista, que no són formes, no són formes, perquè vostè no sap on hi ha els límits, no ho sap. I sembla estrany que amb la seva professió encara trigui aquestes qüestions. Sembla molt estrany, i tothom ho sap. I espero que l'oficina antifrau realment faci la seva feina i decideixi exactament el que nosaltres pensem que va passar en tot aquest expedient, que és un expedient, recordo, de l'Ajuntament. Les actuacions de l'Ajuntament. Cosa que vostè sempre, sempre vol distorsionar.
0: Per tancar... Només una cosa, és a dir, acceptar la disculpa, Toni, però ja dic, jo no m'he sentit massa, no m'ha ferit massa, la veritat, però sí que ho dèiem en quant a la gent jove, sobretot amb any, a la qual, doncs, i tant, estaria molt bé que tenigués més gent gran com més gent jove en el proper plenari de l'any que ve que escollirem. I per tancar, a mi, la regidora Moreta, em sap bastant greu que li digui això a la regidora Bautista, perquè crec que, a més, una persona que és molt correcta amb les formes, sempre. Sí, miri, és que ja veu, ja no ho és, ara mateix ja no ho està sent. Aleshores, per ganes em quedaria mitja hora més a debatre sobre les formes, inclús sobre quantes vegades ha faltat el decoro d'aquesta saga de plens vostè. No ho faré perquè entraríem en qüestions personals, cosa que ja ho hem dit mil vegades que no ho faríem. Però, de veritat... I ho diré en castellà, eh? Consejos vendo que para mí no tengo. I amb això, doncs... Un segon. I amb això fem un canvi de registre. Tanquem un curs polític. Recordeu que els cursos polítics al final van de setembre a juliol. Van una mica diferent que els anys doncs, normals. Que els anys naturals, disculpeu. Ha estat un any, voldria fer una breu valoració de com ha anat l'any, ha estat un any on hem fet doncs, passos importants i qualitatius en quant doncs, a urbanisme, en altres doncs, àrees, però sobretot parlo d'urbanisme i d'emprenedoria, doncs, perquè realment, com us hem explicat abans, tenim llicències d'obres realment importants, hem vist iniciar i acabar doncs, projectes realment molt grans, que són el que es realment transforma, fa unes bases perquè la ciutat pugui acabar-se de transformar, i lamentablement doncs, hem viscut successos realment molt durs que ens han colpit com a ciutat doncs, moltíssim, des dels 5 nanos al mes de febrer doncs, que vam passar per un tremendo accident i que encara tenim tots molt en la nostra memòria, el nostre record, com evidentment doncs, la desgràcia que va passar el dimarts de fa 2 setmanes. En fi, només dir això, que si no haguéssim tingut aquests incidents faríem un balanç realment molt bo de l'any, però se'ns fa molt difícil de dir que hem tingut un any bo tenint doncs, tots aquests casos, i crec que també s'ha doncs, de dir. Ara, el mes de setembre, segur que comencem doncs, un altre curs polític molt diferent, perquè a més doncs, ja és previ doncs, a any electoral, i segur doncs, que agafaran dinàmiques probablement diferents, millors espero, sobretot en formes, I res, desitjar-vos a tots bones vacances i sobretot que disfruteu doncs, d'una gran festa major que s'ha preparat des de les entitats i des de l'Ajuntament, i ja avançadament agrair a les pregoneres, que aviat les anunciarem, com a les entitats tot l'esforç i els tècnics de l'Ajuntament tot l'esforç i il·lusió que s'hi ha posat, que esperem que sigui la mateixa amb la qual doncs, podran gaudir els nostres ciutadans a partir del dia 11. Recordeu que el pròleg aquest any és el dia 11, no el 12 amb motiu de l'eclipsi. Doncs n'estic segur que sí, que anirà molt bé i al setembre podrem començar amb unes il·lusions doncs, renovades. Moltes gràcies.

0: zona siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'after. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és multa, això és heavy shit. Que ho sàpiga.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies un dia més per seguir a la sintonia del Rock and Classics, atents per escoltar els millors èxits de la dècada dels 80. I avui escoltarem alguns dels èxits del
0: 1980.
1: Com aquest que ja sona i que és un homenatge a la ràdio. Un tema dels Ramones, una banda punk que va treure un disc molt interessant amb la producció de Phil Spector. Va ser un gran èxit. Do you remember Rock and Roll Radio? De Ramones, per començar aquest nou Rock and Classics.

0: Una cantant negra que va tenir molt èxit a finals dels 70, principis dels 80. Aquest va ser un dels seus èxits, If You Could Read My Mind, un tema que es va versionar després en múltiples ocasions, però aquesta és la seva versió que presentava l'any 1980.
1: Els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.

0: Robert Palmer va ser un artista britànic que va mesclar molts estils de música, però que es basava en el pop per demostrar la seva bona veu. Va néixer l'any 49, va morir d'un infart l'any 2003, i l'any 1980 ens portava aquest senzill anomenat Some Guys Have All The Luck. Alguns xicots tenen tota la sort. Seguim amb més èxits del 80, ara amb els clàssics Eagles, que després de triomfar a mitjans dels 70 a Model California, seguien traient bons temes com aquest I Can Tell You Why.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

Ells eren Roxy Music, una banda britànica que ens portava una música molt més adulta a principis dels 80 que no pas la festiva i esbojarrada de mitjans dels 70. Aquest era el seu Same Old Sin, tema que triomfava a l'inici d'aquesta fantàstica dècada dels 80. Recordem algunes efemèrides de l'any 1980. Aquell any, Alemanya va guanyar l'Eurocopa. També es van celebrar els Jocs Olímpics d'estiu a la URSS. I en l'apartat de naixements podem recordar que va néixer el futbolista brasiler Ronaldinho i també la cantant nord-americana Cristina Aguilera. A l'apartat de defuncions recordem les morts de Jesse Owens, atleta nord-americà, la del director de cinema britànic Alfred Hitchcock, la de l'actor britànic Peter Sellers i la de l'actriu nord-americana Mae West. Continuem amb una altra banda que va tenir molt èxit als anys 80. Aquest era el seu single d'aquell 1980, Once in a Lifetime, amb els Talking Heads.

at the bottom of the ocean, under the water.

0: repàs amb Rock and Classics, la història del rock amb Esteve Llop.
1: Anem a escoltar un parell de temes dels que més van sonar les pistes de ball d'aquell 1980. Començava la música electrònica, doncs, a imparar amb temes com aquest Fade to Grey de Visage.

0: Un altre tema ballable d'aquell 1980 ens el portaven B&Q Band, On The Beat. Continuem el rock and clàssics, recordant aquelles peces que no podem oblidar, i en concret l'exercici 1980.
1: El teu DJ et punxa els èxits de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Balló. Let's boogie!
0: Anem amb una altra banda històrica dels 80, de durada bastant efímera, que va fundar Rico Kasek. Aquest era el tema Touch and Go, des del seu treball Panorama.

0: Una música una mica estranya escoltada amb les oïdes d'avui. Una banda d'aquestes 30.000 que van aparèixer a principis dels 80 a l'estat espanyol. Es deien The Zombies, aquest era el tema Extraños Juegos. Seguim amb més èxits dels 80, anem ara cap a Gran Bretanya.
1: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
0: Ara amb els Rolling Stones. Aquest era el tema que donava títol al treball que editava en aquell 1980, Emotional Rescue.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Estem esgotant els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat a la música de l'any 1980. Abans de marxar us volem recordar les nostres vies de contacte per si voleu dir-nos qualsevol cosa, fer-nos alguna petició musical concreta, etc. D'una banda, disposeu del correu electrònic.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: I d'una altra banda, estem també presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.estevallo.
2: twitter.com/rockandclassics.
0: Compte amb el Twitter, que és rockandclassics acabat amb dues S's al final. Gràcies un dia més per seguir amb nosaltres i tornarem més endavant amb altres programes dedicats a la música dels 80. Ara acabem amb dos temes del treball Peter Gabriel 3 que ens portava l'any 1980, Peter Gabriel. Aquest era No Self Control i després escoltarem Games Without Frontiers. Adéu-siau, que vagi molt bé.